Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
14: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Tot el que buscava tenia ben a prop.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
4: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimarts, dimarts 29 de setembre del 2026 i a partir d'aquesta hora, atenció, perquè tenim avisos de perill per intensitat de pluja a bona part del litoral i també del prelitoral del país. I on plou més a aquesta hora? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, tenim ja una franja de tempestes força organitzada entre l'Alt Camp, la Conca de Barberà i que ja s'endinsa la Catalunya Central i, a més, va perdent velocitat, amb la qual cosa allà on descarrega cada vegada ho fa més estona i amb molta ràbia. I després tenim un altre sistema de tempestes que s'està formant de moment entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Aquest des del satèl·lit ja el veiem força organitzat i aquest és el que anirà resseguint la costa i anirà avançant molt a poc, amb la qual cosa aquest és el que ens pot donar problemes també de cara a les pròximes hores en qualsevol punt del litoral. Litoral, prelitoral, especialment entre Barcelona i Tarragona, també en alguns punts de la Catalunya Central, i amb els models que estem mirant avui, actualitzats ja d'aquest matí, sí que ens marquen que durant la tarda aquesta precipitació intensa també podria arribar-se a allargar al sud de les comarques de Girona. Estem parlant del sud de la Costa Brava fins al Baix Empordà i també forces llocs de l'interior de les comarques de Girona. Això ja durant la tarda. Seria la novetat respecte al pronòstic d'ahir, que allà insisteix doncs, que també es poden acumular més de 100 litres. Recordem que hi ha alguns avisos que ens poden arribar a marcar de precipitacions fins a 150 litres per metre quadrat.
0: Aquesta és una previsió molt incerta, com les tres que hem vist de fortes aquest setembre, Eloi, sí. Però diries que és la més forta de la que hem previst?
1: Sí que és veritat que és una de les més incertes, vaja, de les tres, diria que és la més incerta, perquè encara tenim molta incertesa ara, quan ja s'està produint la precipitació, d'on tindrem aquestes puntes de precipitació que poden arribar als 150 litres. És la primera vegada també que veiem que els models ens arriben a marcar a puntes de més de 150 litres. Fins ara veiem aquests 100, 150 que ens sorprenien. Ara ja veiem puntes superiors a aquestes xifres. Per tant, doncs sí, és la que reuneix les condicions per poder provocar més problemes.
0: 150 litres per metre quadrat.
1: Sí, hi ha models que ens estan marcant això. Fins i tot una miqueta més, eh? Que passa que, diguéssim, quan fem la mitjana de tots i quan els hi donem credibilitat, ens quedem doncs amb aquesta xifra. Entre 100 i 150, en alguns llocs molt puntuals, però que evidentment, doncs, es poden produir i poden donar problemes.
0: Perquè recordem que la primera previsió, que estava al voltant d'uns 100 litres per metre quadrat, perquè és veritat que era en molt poc període de temps, es van suspendre les classes. Avui no hi ha previsió de moment de suspendre res.
1: No, de moment tenim l'avís vermell, sí. Tenim les alerta activat, estem observant tota aquesta franja de precipitació i entenc doncs, que a mesura que es vagi veient de quina manera agafen forma tot això, doncs s'acabaran de prendre decisions si és que s'ha d'elevar la mesura.
0: Anem a saludar a aquesta hora la Rosa Mata, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyora Mata, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. No sé si contemplen ara mateix amb aquesta previsió que ens feia l'Eloi Cordomí aplicar algun tipus de restricció més aquest matí.
2: De moment no. Vam acordar ahir en la reunió del comitè tècnic que de moment no aplicaríem una restricció contundent pel que fa a restringir mobilitat o suspendre escoles. Tenim una zona avisada molt gran i que afecta, de fet, 13 comarques i el que ens estan dient és que seran fenòmens molt locals. I, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya, podríem dir, perquè pràcticament doncs, és aquesta zona en la que podríem tenir aquests xàfecs locals tan intensos i vam decidir doncs, fer aquest avís generalitzat en aquesta zona de molta cura en la mobilitat, en els desplaçaments i anar-ho seguint i veure si en funció de les afectacions i de com es van traduint aquestes pluges, doncs puntualment creia necessari fer alguna restricció o aplicar alguna mesura més.
0: Perquè, clar, però veient la previsió, és a dir, la previsió aquesta podria ser més greu que la que es va fer al principi de setembre quan es van suspendre les aules. És a dir, què és el que porta, què determina que se suspenguin o no classes?
2: Bueno, la precisió amb la que es pot avançar aquesta situació meteorològica.
0: I ara hi ha molta incertesa, massa incertesa per prendre una decisió.
2: Això és el que es va considerar. Sí que es va prendre una decisió, que és la d'enviar les alert a tota aquesta zona, on aquestes 13 comarques on es va veure doncs, que hi havia més probabilitat que hi pogués haver aquest fenomen local, però tenint en compte això que ens indiquen que seran fenòmens locals, que passaran bastant ràpid, que, bueno, que poden anar acompanyats doncs, també de tempesta, de fortes ratxes de vent, i per tant doncs, ho anirem seguint, a veure on finalment doncs, es compleix aquesta previsió.
0: Fins ara consten algun tipus d'avís, algun problema destacat?
2: Ara, no fa gaire estona, doncs, per exemple, ens han trucat del Pla de Santa Maria, que estava plovent molt, també de l'estació de Vilaverd, que tenia l'estació de Renfe, doncs, que tenia bastanta aigua, però continuava funcionant. Tenim 40 trucades al 112, però són informatives, per tant, no han obert, doncs, intervencions o expedients a bombers. I bé, i també ens van comunicar ahir la nit, doncs, que s'havia suspès l'AVE i els trens de mitja distància de Renfe entre les 9 i les 11, de moment, també. I de moment no tenim cap incidència greu. Ho anem seguint.
0: Sí, això és entre Barcelona i Tortosa, no? I Móra la Nova, des de les 9, com deies, fins a les 11 del matí. Podria ser, diuen, que els trens d'alta velocitat també puguin patir retards perquè han de reduir la seva velocitat.
2: Sí, de moment tenim aquest avís de suspensió i és possible que redueixin velocitat. No ens ho han comunicat formalment, però sí que és possible que en altres situacions, doncs, prenguin aquesta mesura.
0: Doncs, Matí, també d'estar connectat a la informació. Si hi ha incertesa, doncs anirem explicant minut a minut el que vagi passant. Són els nous temps i, per tant, també ens hem d'adaptar a aquesta nova manera d'anar seguint el que passa també al nostre cel. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Seguim parlant. L'altre gran tema, a banda de les pluges, que avui seguirem amplement al Matí de Catalunya Ràdio, són les negociacions contrarrellotge pel decret de l'habitatge que pretén aprovar avui al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana generositat als socis d'investidura, però encaixar totes les demandes sembla, a hores d'ara, un puzzle impossible. Madrid, Paula Brujats.
3: I ara mateix el decret penja d'un fil, ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge, la pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació del lloguer d'habitacions encallen la negociació. La Moncloa assumeix que és impossible satisfer tots els grups, però negociarà fins l'últim minut.
0: Ara sí, ho ampliem, Paula, i avui també a partir de les 9 la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ens explicarà l'última hora de les negociacions. És una de les protagonistes del dia i avui serà, com no, el Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, al carrer segueixen les mobilitzacions. Dues persones, de fet, han estat detingudes aquesta nit durant la protesta davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez presidia una entrega de premis. I en les últimes hores, fins i tot el Papa ha parlat, atenció, del cas de la Mari Carmen.
4: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema que permet el cas d'una anciana, además con disabilidad, con dificultat, ser echada al policia de
0: Sánchez? Doncs precisament la bona notícia en clau també d'habitatge és que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva. Àngels La Fuente, bon dia.
5: Bon dia. L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys.
0: L'habitatge serà també, sens dubte, el gran tema que marcarà aquesta tarda l'arrencada del debat de política general al Parlament de Catalunya. I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, estrenem secció de ciència amb un dels millors divulgadors científics que tenim a casa nostra, el Pere Estupinyà.
6: Yo no intento adivinar, no intento pronosticar cómo será el futuro, pero intento saber cómo será si tomamos una decisión y cómo podría ser si tomamos otra.
0: Estupinyà, Premi Nacional de Ciència, i va presentar davant de Pedro Sánchez i Salvador Illa també l'informe Vides Futures, un dia al 2050. I avui ens explicarà com podrà ser la nostra vida d'aquí a dues dècades.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 10 i comencem a aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I avui el focus està posat al rellotge perquè estem a poques hores perquè el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge que penja ara mateix el text d'un fil.
2: Davant les reticències dels partits amb qui s'ha estat negociant, Pedro Sánchez els demana responsabilitat.
4: Crida del president espanyol a la generositat de les formacions per tirar endavant la norma amb mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 28, la prohibició, amb moltes excepcions, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. Sánchez destaca que el nou text té el segell de totes les formacions amb qui l'ha abordat i de cara a la futura votació al Congrés els demana
5: que hagamos ese último esfuerzo con altura de miras, con sentido de Estado i con responsabilidad.
4: Ho ha dit a l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en aquest mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar el dret a l'habitatge i va demanar posar límits per evitar més casos com el de la Mari Carmen.
6: No pot existir patriotisme sense humanisme. No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
1: I com estan ara mateix les negociacions? Doncs bé, us expliquem al matí de Catalunya Ràdio que justament el que fa encallar ara mateix aquestes negociacions és la pròrroga indefinida dels lloguers i també la regulació dels lloguers d'habitacions.
3: L'última proposta del Ministeri d'Habitatge no convenç ni els socis d'Esquerra ni tampoc Junts, i ara sí, la negociació entra en temps de descompte. El Consell de Ministres es reuneix a 9:45.
1: Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
7: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
8: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
9: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
10: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
7: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot a implantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'espera també d'aquestes negociacions continua també la mobilització als carrers. Ahir a la nit, per exemple, milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia el president espanyol, Pedro Sánchez.
2: La concentració va tallar l'avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel sindicat de llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o de habitacions. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
11: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
2: També deixen clar que la mobilització no ha fet més que començar.
1: I mentrestant, bones notícies per la Mari Carmen, perquè hi ha hagut un acord entre l'empresa immobiliària propietària del pis on ella vivia i també els representants legals de la dona de 87 anys perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada.
3: El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
12: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. Només de 500 euros i mai podrà superar el 30% dels seus ingressos i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
13: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
12: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que sigui necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general també al Parlament de Catalunya, avui a partir de les 4 de la tarda, amb la intervenció del president de la Generalitat.
3: Des d'avui fins dijous, el govern de Salvador Illa se sotmetrà a l'examen de mig mandat amb l'oposició disposada a elevar el to contra la seva gestió.
14: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
15: Cal posar límits. Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
14: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 4 de la tarda al Parlament de Catalunya. I mentrestant, hem d'explicar-vos també que el president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Rescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de la sentència de Cándido Conde Pumpido, en què diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. El Suprem ja dic que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a les parts per posicionar-se sobre l'amnistia dels CDRs acusats de terrorisme. Ho ha fet 2 mesos i mig després del posicionament favorable de la justícia europea. Martí Majoral, advocat d'Alerta Solidària, ho considera una presa de pèl. Són declaracions d'aquesta casa.
16: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
2: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
1: I atenció a això, perquè E-Notícies, que és un mitjà proper a Aliança, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre.
3: Una investigació del Crític i El Salto revela que les audiències de Notícies i Estado de Alarma TV van commutar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026. E-Notícies és un mitjà amb una línia editorial propera a Aliança Catalana. Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions a les xarxes. De la seva banda, Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid. Ell és qui va començar a rebentar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics. Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei. L'article menciona que tots dos mitjans comparteixen un gestor web de continguts orientat a potenciar els pescaclics.
1: I Brussel·les proposa que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia.
2: Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
17: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
18: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
17: Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui parlem del que passa a Europa. De fet, ens fixarem en un post que ha fet Sor Lucía Caram, al seu Instagram, on diu que fa poc que ha tornat d'Ucraïna i que ho pot dir clarament, que Polònia, que és el lloc on s'agafa l'avió per després desplaçar-se cap a Ucraïna, és a dir, el lloc on torna cap a Catalunya, diu que respira directament guerra, que les informacions que arriben són reals i que no es tracta de tenir por, però tampoc podem ser ingenus. Avui, a partir de 3:15, Sor Lucía Caram, al Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, alerta dels seus futurs inversors que la IA avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
3: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per a la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin o ocultar o manipular informació, o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines del fullet, que en té 261, a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
1: I d'altra banda, OpenAI, la matriu del ChatGPT, admet que va trigar massa a informar a Austràlia d'una intrusió dels seus sistemes.
2: L'empresa va detectar l'incident a mitjan agost, tot i que l'atac es remuntava al juny, però no en va informar les autoritats fins al 10 de setembre. El retard ha provocat la indignació del primer ministre australià.
1: I a banda d'això, són les 6:20, també ens fixem ara en els esports. Robert Prat.
19: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
20: Molt bon dia.
1: La primera.

0: I com és ja tradició per Nadal, Joan Dausà farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: La segona.

0: A partir d'avui, al Teatre Tívoli s'hi pot veure el musical Mamma Mia, un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors i que compta amb un elenc català com Mireia Portes, Joan Oliver o Marc Ribalta. Hi haurà funcions fins al 20 de desembre.
1: I la tercera?

I avui dimarts també Zucchero actua al Palau de la Música de Barcelona dins del festival Jazz. L'artista italià hi presentarà la seva gira Under the Moonlight avui a les 9 del vespre.

0: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Èlia, quan passaven 15 minuts de les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. I el Leo també, amb 3 quilos 30 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, el mateix dia en què el govern espanyol preveu aprovar el nou decret llei d'habitatge.
3: A les 10 parlarem amb Sor Lucía Caram, després que l'extrema dreta l'hagi assenyalat a causa de la seva activitat social a Manresa.
2: A 11:15 estrenem col·laboració, el guanyador del Premi Nacional de Recerca en la categoria de comunicació científica, Pere Estupinyà.
3: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de lloguers.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, on tenim ara mateix les tempestes més fortes? Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Doncs tota aquesta franja al nord del Camp de Tarragona, que va des del Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca Barberà, arriba també fins i tot a la Catalunya central, gairebé el Prepirineu. Aquí tenim tempestes fortes. I, a més, també hi ha una franja al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i també a la zona de Castelló, que s'està organitzant i aquí està formant doncs, una tempesta, un sistema convectiu ja amb moltes tempestes associades, que aquest anirà escombrant bona part del país. El litoral, prelitoral, especialment, de Tarragona, de Barcelona. I compte també perquè els últims models que acabem de consultar, ens insisteixen que durant la tarda es pot reactivar també la pluja i allargar a tot el que seria la Costa Brava interior de les comarques de Girona. En totes aquestes franges poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, 90 litres en 3 hores i puntualment advertim que poden superar-se els 150 litres per metre quadrat. Els models ens indiquen que allà on hi ha més probabilitat de que se superin aquestes xifres extraordinàries seria el litoral i prelitoral de Barcelona i a l'extrem sud de la Costa Brava.
0: I ara mateix, com tenim també les carreteres i la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i al litoral, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació de 2 trens regionals, el que surt aquella hora de Barcelona cap a Tortosa i el que va fins a Móra la Nova. També es posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat que tinguin previst passar pel litoral entre les 9 i les 11.
0: Són les 6 i 26. I ara activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Ja, good morning.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
8: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: I des de Palma, Caterina Carmany, bon dia.
9: Bon dia.
0: Comencem avui a Alemanya. Ja fa temps que el ministre de l'Interior alemany, l'ultraconservador Alexander Dobrindt, vol ampliar les competències dels serveis secrets. Les seves intencions, però, estan aixecant ara mateix fortes crítiques a Alemanya. Quins canvis vol fer, Jordi?
6: Doncs mira, per exemple, que els serveis secrets puguin entrar a casa teva d'amagat i escorcollar-la, o instal·lar un programa espia al mòbil d'un ciutadà. I tot això sense ser policies i sense ordre judicial, o també fitxar a menors d'edat com a informadors. Tot en pro de més seguretat per lluitar contra les amenaces híbrides de què Dobrindt parla sense parar. L'oposició acusa el ministre de voler recuperar la policia secreta de l'RDA, la temuda Stasi. La proposta es debat actualment al Bundestag, tot i que molts dubten que arribi a superar el filtre del Tribunal Constitucional d'Alemany.
0: Saltem, gràcies Jordi. Ara a la Xina, els pocs avenços en la recent cimera entre Trump i el president xinès a Washington es van sabent amb comptagotes. Però n'hi ha un en el capítol de la bona voluntat de ben popular. La Xina, atenció, ha enviat una parella d'ossos panda al zoo d'Atlanta, Francesc.
8: Doncs sí, Ricard, anunciat pel mateix Xi Jinping, la parella ha arribat ja a la ciutat de la Coca-Cola. És l'anomenada diplomàcia del panda que fa d'aquesta espècie amenaçada un fantàstic ambaixador de la Xina, l'estrella del seu poder tou, tot i que és el zoo de destí qui es fa càrrec del manteniment dels pandes, que és car per la gran quantitat de bambú que devoren. El mascle es diu Ping Ping, que vol dir pau, i la femella Fuxuang, doble fortuna. Magnífics auguris per a les relacions entre les dues principals economies del planeta en una excel·lent metàfora de la situació, cordialitat en la rivalitat.
0: I atenció amb això, perquè el trueque, o permuta, que va ser molt popular i famós durant la crisi del Corralito a Argentina, l'any 2001, torna a planar atenció sobre el país. En els barris més pobres de diverses zones de l'Argentina, aquest moviment d'intercanvi de productes i serveis sense diners pel mig recupera presència, Joan.
7: Sí, per a milions de famílies argentines, arribar a finals de mes és una lluita titànica. Amb una inflació elevada del 33%, sous baixos i també una pobresa que repunta després, això sí, d'haver baixat puntualment amb l'arribada de l'ultraliberal Javier Milei a la Casa Rosada, segons dades oficials. El govern argentí assegura que va pel bon camí, que l'economia funciona i que només es tracta d'un sotrac temporal, mentre milions d'argentins veuen que el trueque podria ser, i és per a molts, l'única forma de sobreviure.
0: I per acabar, atenció a això, és la cançó que ha indignat els mallorquins. Què diu, Caterina?
9: Mira, Ricard, se titula Male Hater, Go Home, i la canta un grup alemany com a rèplica a les manifestacions multitudinàries contra la massificació turística. Resulta que se n'ho fas. Al vídeo es veu un grup de turistes amb cartells que diuen això, Male Hater, Go Home, amb el dit del mig aixecat. Mala és el terme que tenen a Alemanya per referir-se a Mallorca, sobretot a les zones de turisme de borratxera, en un to familiar, a vegades despectiu. Per tant, la cançó diu que els que ho diuen mala, que se'n vagin a casa, parafrasejant el típic turistes aneu vosna a que vostra.
0: I un minut pels esports. Florentino i Laporta estan citats en un acte de conciliació. El 25 de novembre el Barça va demandar el president del Real Madrid per calúmnies.
10: Si no hi ha conciliació el 25 de novembre, el Barça està disposat a presentar una querella criminal. El Barça Bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual, mentre que la Villamal és el gran reclam del partit que jugarà aquesta nit a Espanya contra Croàcia a la Lliga de les Nacions de Futbol a partir de 8:45.
0: En punt 8:45. I comença ara mateix el dia a Catalunya Ràdio. Avui aviat el sol sortirà a les 7:47.
11: I es pondrà a les 7:38 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:51.
0: Les temperatures a aquesta hora?
12: A Vacarisses 18 graus, a Sant Pere Pescador 17 i a les Cases d'Alcanar 22.
0: Pel que fa al temps, continuem analitzant minut a minut aquesta evolució de pluges, que és molt incerta, Eloi, però que, atenció, molta precaució, perquè pot ploure molt en alguns punts del país.
4: Sí, de fet, ara mateix les tempestes més fortes les tenim al nord del Camp de Tarragona, n'arriben també per l'extrem sud, per les Terres de l'Ebre, i avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, de Barcelona, i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona. Les pluges fortes també poden arribar a la Catalunya central. En tots aquests llocs hi ha risc que s'acumuli fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores i puntualment 150.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, la AP7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals i posposarà la circulació de trens d'alta velocitat també en aquesta hora, entre les 9 i les 11.
0: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Protecció Civil.
11: Demana que s'extremin les precaucions davant d'un nou episodi de pluja que afecta Catalunya en les pròximes hores. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral i el nivell d'alerta és de 5 sobre 6, sobretot fins al migdia.
0: El segon, habitatge.
12: Negociació contra rellotge perquè el decret d'habitatge que avui ha d'aprovar el Consell de Ministres tingui prou suport parlamentari. L'esborrany inclou una pròrroga dels contractes de lloguer de 2 anys, la prohibició dels desnonaments, habitatges de fons voltor o incentius per llogaters i propietaris. I la Mari Carmen podrà tornar a casa després que la propietat del pis i els seus representants han arribat a un acord.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
11: En la ponència en què proposa emparar l'exconsellera Dolors Bassa, el president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia urgent als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma.
0: El quart, Unió Europea.
12: Brussel·les planteja que els els 27 responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Per això estudia un protocol de seguretat en situacions d'emergència pels actes de sabotatge que no justifiquin una resposta armada. Tot i això, deixa clar que el mecanisme seria compatible amb el paper de l'OTAN.
0: El cinquè, Anthropic.
11: El gegant de la IA alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat. Anthropic admet que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge i defensa la inversió en una IA segura i fiable.
0: Aquests són els cinc noms del dia. I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
13: Doncs la visita de Macron a Madrid. Avui visita d'estat, demà també, en la recta final del mandat del president francès, inclou una recepció amb els reis aquest migdia i un sopar de gala al Palau Reial. Fa pocs dies el Tribunal Constitucional va donar llum verda al tractat d'amistat i cooperació entre Espanya i França. Estava bloquejat pels dubtes jurídics en un dels articles.
0: Amb què s'ha anat a dormir Estats Units?
13: El Wall Street Journal explica que OpenAI no llançarà encara el nou model de ChatGPT, que seria el 6.1 Astra, per problemes de seguretat durant la fase de proves. Havia de sortir en els propers dies, però s'han detectat que s'ha anat a pitjor en dues àrees, en el compliment de les ordres que rep aquesta tecnologia per part dels humans o que arriba massa lluny sense demanar permís.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
13: Amb la cursa espacial, el govern xinès ha anunciat que preveu completar a finals de 2028 el mapa geològic de Mart de nova generació, que ha de servir, entre d'altres, per reconstruir el passat aquàtic del planeta vermell.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge.
14: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i El Periódico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. Però anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028, El Mundo que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i La Razón que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme. I altres temes de portada: ataca el cor de Kiev, diu L'Ara, terror rus sobre Kiev amb drons, a reacció titular El Mundo, els primers ho acompanyant de la foto d'un edifici en flames, els segons de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I a la premsa comarcal hi llegim també que el Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana, Lara García.
15: Sí, és la conclusió de l'anuari econòmic del BBVA que destaca el Segre. El banc veu un cert canvi de model econòmic a Catalunya, impulsat pels serveis productius d'alt valor afegit. El lideratge de Lleida es deu a la recuperació del sector primari, que en aquestes comarques va créixer un 13,6% l'any passat, com també ho van fer la construcció i els serveis, mentre que la indústria es va quedar més enrere amb un increment més moderat del 0,9%. A Tarragona, l'Ajuntament de Calafell insisteix al Ministeri de Transició Ecològica perquè els concedeixi una pròrroga al passeig marítim de Segur de Calafell. La concessió per ocupar la platja amb un passeig que va pagar el consistori va acabar el 2023 i des d'aleshores, diu el Diari de Tarragona, el passeig està en un llim legal i sense pròrroga de la concessió s'hauria de demolir i restituir la zona tal com estava abans d'aquesta obra. I el Diari de Girona posa en portada que la Fundació Internacional de l'Artrosi i l'Osteoporosi ha inaugurat la Casa OAFI. És un nou espai dedicat a la salut articular a Sant Esteve de Llémena. El projecte vol reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament.
0: I en esports, atenció perquè ja hi ha data per la conciliació entre el Barça i el Madrid pel cas Negreira. Robert Prats.
10: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè es faci aquesta conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrenen Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36. De seguida us ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, a aquesta hora sempre mirem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 35 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Good morning, Catalunya. La vida intel·lectual dels Estats Units és inseparable del seu present polític. Aquesta mateixa setmana, coincidint amb les midterms, s'ha publicat un llibre molt interessant, The End of Times Fascism, de l'arxifamosa pensadora canadenca Naomi Klein i l'activista Astra Taylor. Aquest és un estudi sobre com la dreta radical americana i els tecnòcrates feudals no malden per evitar les crisis a les quals ens enfrontem, sinó que, opinen les autores, les alimenten per crear un sentiment d'apocalipsi. Klein i Taylor argumenten que davant d'una hipotètica fi del món, els polítics conservadors apostaran per un estat de nostàlgia per obligar-nos a voler tornar a un hipotètic passat gloriós de les nacions i a obsessionar-nos per la salvació pròpia i de la nostra família, negligint la fraternitat amb els altres individus del món. No coincideixo amb totes les tesis del llibre, però diria que la tàctica que s'hi descriu serà el full de ruta per tota l'esquerra mundial, que ara per ara diu que vol tornar a les places.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Fer cantar els arbres, la nova novena de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novena.
19: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
20: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores.
12: A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques de litoral i prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
21: Que seran fenòmens molt locals i, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
12: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
11: I avui també molt pendents del Consell de Ministres, que hauria d'aprovar un nou decret d'habitatge. Ara mateix el text penja d'un fil.
12: S'hi planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir també els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Des de Barcelona, el president espanyol Pedro Sánchez ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un últim esforç.
22: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
12: De moment, però, el text a l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez al govern com a Junts i Esquerra. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
23: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
24: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
12: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclamar un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges.
11: A tot això hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada.
12: El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls la representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
25: Finalmente hemos llegado a un acuerdo. Pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
12: L'acord encara de rebre el vestibular de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital.
11: I el Consell de Ministres aprovarà avui noves mesures de suport als sectors econòmics i empresarials més afectats per l'encariment dels preus de l'energia.
12: Els pagesos amenacen amb mobilitzacions si no els ajuden.
11: Rafael de Ribot.
26: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes un a un amb els sectors més afectats i els ha garantit noves ajudes.
27: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares.
26: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims al litre les ajudes pels combustibles professionals fins a final d'any. Fins l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument similar a la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren a barris benestants.
12: A Barcelona hi ha 1.610 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 kW. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en registra cap. Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel Matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora de l'IDRAN, és coautora.
2: Passa perquè tenim un model de desplegament de la renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora. Qui viu de lloguer no pot decidir sobre la teulada. I qui és propietari però viu en un bloc de pisos s'ha de posar d'acord amb la comunitat de veïns, repartir la inversió i els beneficis, etc.
11: I atenció a aquesta dada, un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
12: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïdes a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribatges i tractaments contra les infeccions.
11: Un minut i tres quarts de set.

0: amb motiu homenatge a Pau Casals, ha inaugurat la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la pau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
0: Barcelona, Marruit.
2: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat l'últim moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall, interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeo Català i quatre solistes. És molt emotiu poder sentir aquests versos en català i no en alemany, com és habitual. Aquest fragment de la novena de Beethoven, a més, té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals. És l'últim que va assajar el 1936, abans de marxar a l'exili. Com explica a Catalunya Ràdio el president del Palau, Joaquim Uriac.
3: Estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
2: També té a veure amb el leitmotiv d'aquesta temporada, que és la pau.
3: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I teatre, el Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició.
1: Els guardons es van lliurar ahir al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Marta Vives.
4: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, s'han portat 3 premis. Millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomer i millor direcció per Julio Manrique.
5: Història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament.
4: Per Magel, a la Sala Texas se n'han portat 2. Millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan i millor espectacle de proximitat. I Germans de Sang, el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. En la categoria d'interpretació encara, Àngels Guanyalons, distingida pel seu treball a la Corona d'Espines al TNC.
6: És el meu primer premi per un text.
4: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa i fins fa molt poc l'ànima del Jove Teatre Regina, que ha tancat, Maria Agustina Soler.
7: Perquè el futur és dels nens, i si se'ls oblida no hi haurà futur.
4: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això. El músic nord-americà Stevie Wonder acaba de llançar un mini-àlbum de 4 cançons inèdites creades mentre gravava el mític àlbum Songs in the Key of Life.
1: Ara fa 50 anys de la publicació d'aquell disc i Wonder ha volgut compartir 4 cançons que en aquell moment no es van incloure a l'àlbum. En un comunicat ha explicat que està content per compartir ara amb el públic aquestes cançons que el transporten a aquell moment de la seva vida. Amb aquell àlbum, Stevie Wonder va guanyar el tercer dels seus Grammy al millor àlbum de l'any.
0: I quan passen 2 minuts de 6:45 del matí, el temps, com tenim les tempestes a aquesta hora, Eloi?
8: Bon dia. Doncs les seguim situades, les tenim situades encara al nord del Camp de Tarragona, arriben també a l'Anoia, a l'Alt Penedès, hi ha aquesta primera franja de tempestes i una segona franja que arriba per l'extrem sud de Catalunya, per les Terres de l'Ebre. Aquesta sembla que té més entitat, és més organitzada i aquesta anirà doncs, afectant bona part del litoral, prelitoral de Tarragona, de Barcelona i fins a arribar a les comarques de Girona o a la Catalunya central. És precisament en aquesta àrea on hi ha més risc de precipitacions, amb els mapes que s'estan actualitzant aquest matí, allà on poden arribar o puntualment arribar per als 100 litres per metre quadrat, seran fenòmens molt locals però pot arribar a passar, seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, els Vallesos, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tots aquests sectors, el risc de pluja torrencial és elevat, però la pluja pot arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
9: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. I pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació dels 2 trens regionals, que són el que va de Barcelona a Tortosa i el que va de Barcelona a Móra la Nova. També posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat previstos en aquesta mateixa zona per aquestes hores, entre les 9 i les 11.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a PortAventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
12: Es formen unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora, hora i mitja en la cua.
11: PortAventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir amb retallades moderades després d'una altra jornada de pujades del preu del petroli. De fet, l'IBEX és la borsa que més ha perdut, cau un 0,51% fins als 19.600 punts. Una foto semblant a la que trobem a Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han baixat un 0,60% i un 0,90%. Els mercats oberts a aquesta hora no pronostiquen una sessió millor que la d'ahir. El Nikkei de Tòquio es desploma un 1,30% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. Aquest matí el barril de petroli de Brent ja supera els 107 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
14: Què és això?
13: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
15: Posa el porc per aquí al mig.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
17: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
10: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salburri.
17: Aquest dimecres, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: La transmissió de la Germà.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Comencem, doncs, a Tarragona. Avui comença el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, Ricard.
18: Sí, penseu que la víctima tenia 13 anys quan van passar els fets l'any 2019. Tot i això, no ho va denunciar fins l'any 2024 a través d'una carta adreçada a la colla. Quan va explicar els fets, l'acusat era president de la colla castellera, càrrec que va deixar voluntàriament. Segons el fiscal, els abusos es van cometre entre el 2019 i el 2022. Tots dos van començar una relació efectiva en què el processat besava la menor i li sol·licitava fotografies de caràcter sexual. De manera habitual, quedaven al seu domicili i mantenien relacions sexuals. El Ministeri Fiscal demana per a l'acusat la pena de 12 anys de presó.
0: A les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijó.
19: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijó participa en una trobada amb representants de la SECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, a Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents i us ho explicarem.
0: I de la radiografia de l'absentisme laboral a la de la mobilitat ciclista i patinets de la ciutat de Girona, que avui coneixerem, Maria.
22: Sí, perquè demà es presenta el primer baròmetre RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, patinet i altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d'un estudi pioner que analitza els hàbits, perfils i opinions de les persones que es desplacen amb aquest tipus de vehicles per Girona. Donarà dades interessants sobre la mobilitat en una ciutat amb molt turisme i també amb molta presència de ciclistes. De fet, des de l'Ajuntament ja s'han impulsat diverses campanyes informatives sobre com circular en bicicleta i regular el cicloturisme

0: I els esports, Robert Prat?
1: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6. Transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio. També avui a Espanya-Croàcia a 8:45 a la Lliga de les Nacions de Futbol.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
2: Fins ara, la Federación Spain de Bàsquet tenia la Lliga de les Dones arraconada en un canal secundari. Lamentable. La solució que se'ls ha ocorregut en diuen un acord històric. I ha sigut segrestar la Lliga en una tele de pagament. Això sí, mentrestant, la NBA es veu gratis. I si afegim la Champions de futbol de les dones, que es pot veure per tancat a Disney+, l'èlit mundial venuda a una plataforma de dibuixos animats amb anuncis a mitja jugada i tractada com un show infantil. Jo em pregunto, això és ajudar l'esport de les dones? No entenen que no estem en el punt de fer negoci i que es necessiten pantalles obertes, no targetes de crèdit? Pagar no és promocionar, sinó condemnar a les esportistes a seguir sent figures ocultes.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les tres,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
5: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
6: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
5: El més perillós és que escapi el nostre control.
7: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
3: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre algunes de les crítiques que va rebre la retransmissió del Piro Musical de la Mercè.
8: La retransmissió de TV3 del Piro Musical de la Mercè va ser tema de conversa i no sempre per a bé en mitjans i xarxes. I jo, que valenciana com soc, n'he vist molts d'estos espectacles, he de dir que un escenari com el Mediterrani amb tot Barcelona de fons em sembla imbatible. Suposa que les quasi 450.000 persones que, com jo, la van mirar per televisió, 22 amb 9 de Sare, pensaran paregut. Per a mi, la tria musical va estar bé, que hi haguera més música en català que mai també. En fi, súper a favor.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
9: Ahir, la Mari Carmen acaparava tota l'atenció dels matinals radiofònics. En Los Santos creu que tot plegat és una estratègia per desviar l'atenció de Ceuta.
10: No digan Mari Carmen, digan Mari Ceuta. Y se entenderá todo. Lo de Sol es un montaje patafarro de Ceuta.
9: Mentre que Carlos Herrera feia referència a l'acampada de Puerta del Sol, de la qual el Nas li en deia alguna cosa.
11: Porque es, bueno, el mismo aroma que el 15M, que es olor a basura ideológica en cualquier caso. Y de la otra, pues... ja sabem.
9: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la Marta Viana intentava fer sentir la seva veu.
12: Amazon Music emetrà. Perdoneu.
9: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia, quins ulls com a plats, fill, tranquil, que ara t'ho explico.
0: Què és això?
1: Un grup de música.
0: No, sí, d'acord, aquí arribo, gràcies.
1: Es diuen En Guerra i és aquesta...
0: Ah, sí, home,
1: els coneixes,
0: no, ni idea.
1: No, doncs ja et convidaré al concert.
0: Ah, d'acord.
1: Aquesta cançó que es titula Mafalda, tal dia com avui, un 29 de setembre, però de l'any 1964, es va publicar per primera vegada una tira del famós personatge de Quino. Poc sospitava que les reflexions posades en boca d'aquest personatge serien traduïdes a 26 idiomes i que els seus llibres vendrien només a l'Argentina 20 milions d'exemplars. I és que Mafalda segueix sent, en la memòria col·lectiva, la nena que pregunta i qüestiona. Irreverent, inesperada, planteja interrogants en tot humor i gairebé sempre incòmodes.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè a aquesta hora la pluja forta comença a arribar ja al Camp de Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, al nord del Camp de Tarragona seria el sector del Penedès, on està descarregant amb més intensitat. Fins i tot ja arriba cap a l'Anoia, aquí amb unes tempestes ja, doncs, més violentes. I després hi ha una altra franja de precipitacions que s'està organitzant entre el mar i les Terres de l'Ebre, al nord de Castelló, que en pròximes hores arribarà també a la resta de Catalunya.
0: És una previsió, Eloi, molt incerta, la que vivim avui, però també molta precaució perquè pot ploure moltíssim, eh?
1: Sí, estem parlant de risc de pluja de més de 40 litres en mitja hora, 90 en 3 hores, i s'adverteix que puntualment les precipitacions localment poden arribar als 150 litres per metre quadrat. En qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, de la Catalunya central o de les comarques de Girona es poden produir aquestes precipitacions amb aquest caràcter. Ara bé, allà on és més probable que puntualment se superin aquests 100 litres per metre quadrat seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, dels Vallesos, de la Selva, del Gironès i del Baix Empordà. Primer el sector de Barcelona i més tard també a la tarda a les comarques de Girona.
0: Gràcies, Eloi. De seguida ho ampliem. A diferència també d'altres episodis de tempestes d'aquest setembre, avui no s'han aplicat restriccions a la mobilitat ni s'han suspès tampoc escoles. Anem a actualitzar l'estat de la situació amb l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Més enllà de la previsió i de la situació que ens escrivia ara l'Eloi, hi ha algun focus important?
2: No, en aquests moments estem fent seguiment, com bé dieu, de com va evolucionant aquestes tempestes, aquestes pluges que es preveuen per avui, però afectacions destacables no en tenim en aquests moments.
0: Ahir a la nit vostè va explicar que no s'havien suspès escoles perquè preveuen que les pluges siguin molt locals. Aquesta és la situació i la previsió que mantenim a aquesta hora?
2: Sí, és la mateixa previsió que teníem ahir. Ho anirem seguint, evidentment, Vull dir que estarem permanentment aquí en el CECAT, doncs, amb aquesta atenció, aquesta situació que tenim avui, acompanyats del servei meteorològic, acompanyats també de les valoracions que ens facin des de tots els operatius, i anirem veient com evoluciona, perquè, com bé deies tu, la informació que teníem ahir era una afectació d'una zona molt àmplia, com vèieu, aquesta zona era quasi bé tot el litoral i tot el prelitoral, que es concentraven també en aquestes comarques més centrals, més del sud de Girona i també de la zona de Barcelona, però que eren moltes comarques amb una incertesa elevada de quin seria el punt on podia caure aquesta pluja amb més intensitat. I, per tant, doncs, davant d'aquesta situació, d'aquesta extensió gran del territori en el que podien donar-se aquests efectes, que serien localment intensos però que no serien extensos de manera generalitzada, doncs vam valorar anar fent aquest seguiment i anar veient les necessitats que hi havia moment a moment.
0: Per tant, ara mateix és difícil de preveure si contemplen enviar nous avisos als telèfons mòbils o aplicar alguna restricció a la mobilitat.
2: Exacte, perquè el que estem fent és anar-ho seguint. Si veiem que les pluges van tenint aquesta evolució de sud cap a nord, que van pujant pel litoral prelitoral sense tenir incidències destacables, doncs anirem passant el dia, un dia de pluges, un dia de pluges d'aquestes de tardor. No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori, i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant. El que estem demanant a tothom és molta prudència i autoprotecció. Que tothom valori, que vegi, que s'informi de com està el temps en el seu territori, en la zona on estiguin, sobretot si han de fer desplaçaments llargs, que mirin del punt on han de sortir, a on volen anar, quina serà l'evolució avui, si hi ha alguna previsió, mirar el radar també, sobretot, per veure com estan evolucionant les pluges, perquè, com veieu, és una situació d'alta incertesa en la que no sabem exactament el punt on pot caure amb força. Sabem que en alguna comarca pot ploure amb intensitat, però a lo millor uns quilòmetres enllà no estarà plovent gens. Per tant, doncs, mantenir-nos informats, i en cas de que veiem alguna situació que pugui representar un risc, doncs, com sempre diem, evitar els desplaçaments, evitar les activitats a l'exterior quan veiem que es dona aquesta intensitat.
0: Queda clar. Per tant, avui connectats també a la informació. Avui també informarem àmpliament del temps aquí al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies. I si hi ha novetats, doncs estem en contacte per informar la ciutadania. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara mateix, com està afectant aquestes pluges també a la mobilitat? A les carreteres, equip viari, Mireia Sala.
3: Doncs n'estem pendents, però de moment encara no es nota a les carreteres. Això sí, la P7 està tallada a l'Hospitalet de l'Infant en direcció a Tarragona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 297. I als accessos a Barcelona hi ha retencions a l'entrada per la C58, la C33, la Pota Nord i els trams inicials de les dues rondes des del nus de la Trinitat.
0: Ahir potser alguns, quan estàveu al sofà tranquil·lament o al llit, ja directament, poc després de les 10 de la nit, vau sentir això. És l'avís que van rebre més de 6 milions de persones pel forada.
4: Les que viuen en 13 de les comarques que inclouen les zones més poblades del país, Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès. La previsió va anar empitjorant ahir amb el pas de les hores. Al matí teníem avís groc, al migdia ja va passar a taronja i a la nit bona part del litoral i prelitoral va quedar ja en avís vermell, 5 sobre 6.
0: Un avís, com dèiem, que van rebre 6 milions de persones i no hi ha per ara, com dèiem, també restriccions, però sí que es demana extremar la prudència, sobretot des d'ara, des de primera hora del matí fins al migdia, fins a les dues del migdia.
4: Sí, ho deia la Imma Soler, els consells són molt bàsics, però no s'ha de més recordar-los, evitar desplaçaments innecessaris a zones afectades, si s'ha de fer consultar com està el temps abans de sortir, no acostar-se a rius, a rieres, a barrancs, a zones inundables, no travessar allà on s'hagi acumulat aigua, ni a peu ni en vehicle, no aparcar en rieres o punts subterranis inundables, precaució en activitats a l'aire lliure, seguir indicacions de les autoritats i en cas d'emergència trucar al 112.
0: I connectar-vos també als mitjans públics per informar-vos, com per exemple Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat, l'únic que ha anunciat alteracions, en aquest cas en el servei, és Renfe.
4: Sí, per exemple, els AVEs entre les 9 i les 11 del matí, també els Avant i els Euromed. Tots els que en aquestes dues hores haguessin de passar entre Barcelona i Tarragona sortiran més tard. Renfe també ha suspès la circulació de dos trens regionals, els que en aquesta franja horària van de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova.
0: Avui informarem, com dèiem, àmpliament del que passi amb el temps. Esteu connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 7. I a banda del temps, què més cal saber d'aquest dimarts 29 de setembre? Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: Cal saber que hem arribat in extremis.
7: A les negociacions per intentar pactar el decret sobre habitatge que avui vol aprovar el Consell de Ministres. L'últim esborrany del Ministeri d'Habitatge no convenç pràcticament ningú, ni els socis d'Esquerres ni Junts.
8: El Ministeri proposa prohibir fins al 2028 els desnonaments a persones vulnerables, prorrogar 2 anys els lloguers o bonificar l'IRPF dels inquilins que visquin en zones tensionades.
9: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
10: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
11: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
12: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
9: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot en plantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de les 9 del matí, mitja hora abans que comenci el Consell de Ministres, última hora de les negociacions, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Generositat.
13: Conscient que és impossible encaixar totes les demandes dels socis d'investidura, Pedro Sánchez fa una crida a totes les parts a cedir en les respectives exigències.
14: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
0: Son paraules de Pedro Sánchez a Barcelona al costat del president Salvador Illa.
15: No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
0: 2 detinguts.
7: De la concentració ahir a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez convocats pel sindicat de llogateres, exigien que el decret inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: Lleó 14.
8: A mig d'aquest escenari, el Papa ha instat els líders mundials a buscar solucions a la crisi de l'habitatge. Ho ha dit mentre tornava en avió del seu viatge oficial a França. Ha admès que no coneixia el cas de la Mari Carmen, però ha lamentat el seu desnonament.
16: Com és possible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con discapacidad o con dificultad, ser echada por decir de su casa? Yo creo que ahí hay un desafío grande.
0: lamentava Lleó 14. Mentrestant, hi ha hagut acord
13: entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: I avui a Catalunya comença el debat de política general.
7: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general al Parlament, que arrenca a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat.
0: Albert Prat.
6: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
17: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
6: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esbiaixada.
8: És com qualifica el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, la interpretació del Suprem sobre l'amnistia. Segons l'esborrany de la sentència que ha tingut accés a aquesta emissora, el Suprem ha vulnerat els drets fonamentals quan no aplica la llei també pels delictes de malversació.
13: Aquesta sentència sobre l'amnistia, en concret de l'exconseller Dolors Bassa, s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina al Suprem, ja que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Notícies.
7: Un mitjà proper, Aliança Catalana, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre. Ho revela una investigació del Crític i el Salto detalla que les audiències de notícies i Estado de Alarma TV van computar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026.
8: Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions. Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid, que va començar a boicotejar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics.
13: Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'està a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei.
0: Respondre de forma col·lectiva.
7: És la proposta de Brussel·les als països europeus si hi ha un atac híbrid de Rússia. Vol crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge.
0: Riscos catastròfics.
8: O existencials per la humanitat. És l'alerta que ha llançat Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, als seus futurs inversors. És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per la seva sortida a borsa.
13: Avisa que alguns dels seus models podrien ocultar o manipular informació, fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial és segura i fiable i que és una responsabilitat col·lectiva.
0: I atenció, perquè hi haurà 6 concerts exclusius.

0: Són els que farà Joan Dausà per Nadal, com ja és tradició. Els farà la Basílica de Santa Maria del Mar. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, conciliació.
2: El jutge fixa el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Barça i Madrid pel cas Negreira. El Barça amenaça amb una querella criminal. Si Florentino Pérez no es retracta d'aquestes declaracions.
3: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es poca, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica.
2: El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai de Xavi Pascual a partir de les 6 en transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Un minut i serà un quart de 8 del matí. Ara anem al quiosc.
0: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix no plou, hi ha 21 graus de temperatura i les portades d'avui se centren sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge. És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris, ho veiem a l'Ara o al periòdico, que il·lustra la portada amb una fotografia de la manifestació d'ahir a Diagonal. En la premsa de Madrid, evidentment, també és el tema del dia. El País titula que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i La Razón, com La Vanguardia, expliquen que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Avui, però, el diari del grup Godó dedica la portada a l'entrega de premis de La Vanguardia que va presidir ahir Pedro Sánchez a Barcelona. La fotografia el veiem a ell acompanyat dels guardonats i escriuen l'hora del periodisme.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
8: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 20 graus a Mas de Barberans i Nulles, 21 a Falset i 22 a la Bisbal del Penedès. Els productors d'oli del Camp de Tarragona i Lleida preveuen una bona campanya si arriben pluges a la tardor. Per contra, a l'Ebre, diuen que la calor de l'estiu ha afectat molt les oliveres. Ricard Buigas.
9: Les previsions del vicepresident de l'ADO, Baix Ebre Montsià, Lluís Cardona, no són gaire positives.
10: En principi, pues, hi haurà una merma d'una collita d'un 50-60% referent a la campanya anterior, com a mínim.
9: A Lleida preveuen una collita d'11.500 tones d'oli. L'ADO Garrigues calcula que la producció es podria situar en les 6.000 tones i l'ADO Siurana en les 5.000 tones d'oli.
8: I Montblanc i el monestir de Poblleta, a la Conca de Barberà, volen acollir les seus administratives i institucionals del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Alcover, l'Alt Camp i Prades, al Baix Camp, també s'han posicionat per allotjar els òrgans directius. Ricard.
9: Els ajuntaments de la Conca consideren que Montblanc, capital de comarca, amb bones comunicacions seria una bona seu administrativa, que el monestir de Poblet, pel seu valor històric, cultural i simbòlic, hauria de ser la seu institucional i l'Espluga de Francolí podria acollir el centre de visitants. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, destaca el consens.
11: La veritat, m'alegra molt que hem sigut capaços de no fer política de campanar, sinó que pensar en visió de comarca.
9: Aquestes propostes formen part de les al·legacions que presentaran els ajuntaments de la Conca a la creació del Parc Natural.
8: I el govern invertirà 2,5 milions d'euros en l'ampliació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, al campus de l'Hospital Universitari Joan 23. Manel Sastre.
12: El complex duplicarà l'àrea d'investigació i inclourà millores d'accessibilitat. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, destaca la importància de potenciar centres com aquest.
13: Que permetran doncs, el creixement d'infraestructures de recerca, docència i també gestió de la recerca en àmbits que són tan importants com les malalties infeccioses i les malalties que són tan prevalents com l'obesitat, els problemes cardiovasculars.
12: Feia 20 anys que no s'invertia tant en investigació en aquestes comarques.
8: 4 dels 19 acusats pel cas Efial accepten penes menors de presó, multes i inhabilitació. Així ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional el judici per la trama d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals en què s'hauria comès un frau de prop de 9 milions d'euros. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó. I encara en l'àmbit judicial, avui a Tarragona comença el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. La víctima tenia 13 anys quan van passar els fets l'any 2019, però no ho va denunciar fins l'any 2024 a través d'una carta. Quan va explicar els fets, l'acusat era president de la colla castellera, càrrec que va deixar voluntàriament. Fiscalia demana per l'acusat la pena de 12 anys de presó. Amb Albert Cots, el control de so, hem arribat gairebé a un quart i cinc minuts d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Portelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Portelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Portelanosa. Dissenyant espais per viure.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: el 18 de març de 1934.
16: I el número de la sort, el...
17: 3.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Els sons del matí.
18: Que seran fenòmens molt locals. Es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
19: I avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, Barcelona i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona.
0: I ara mateix el decret penja d'un fil, ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge.
20: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes.
21: Com és possible que un caso així suceda? Qual és el problema en el sistema?
22: O poques ganes de treballar, o és un escarni i ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
1: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb la paraula, les xifres i també les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Francesc Soler, lletra petita.
23: Conjunt de clàusules, condicions o detalls d'un contracte o anunci que s'escriuen amb un cos de text molt petit, sovint per passar desapercebudes. I aquí és quan s'alumen els problemes i les diferències entre unes parts que a priori estaven d'acord amb l'anunci general. Per exemple, govern espanyol i socis parlamentaris estan d'acord que cal un decret d'habitatge que eviti casos com el de la Mari Carmen, però ai, la lletra petita.
1: Segrest.
23: Delicte comès, quan es detenen o retenen una o més persones contra la seva voluntat, normalment per exigir un rescat en diners o aconseguir objectius polítics. A Catalunya segurament el més famós va ser el de la farmacèutica Dolors Maria Àngels Feliu i en el conjunt d'Espanya el del funcionari de presó José Ortega Lara. Ara tornem a parlar de segrestos, però de segrestos exprés. Els Mossos investiguen el novè d'aquest any ocorregut a Calella. Tot apunta que estan relacionats amb uns grups vinculats al crim organitzat i al narcotràfic.
1: Nau espacial.
23: Astronau o vehicle espacial. SpaceX acaba de posar en òrbita terrestre per primera vegada l'Starship, la nau espacial més gran construïda mai. La nau d'Elon Musk té per missió desplegar 26 satèl·lits de la xarxa Starlink, però sobretot confirmar-ne la viabilitat. Una fita que arriba després de 3 anys i mig d'assajos. No podem dir allò de la tercera és la bona, sinó que l'èxit ha arribat a la 14a, però vaja, que Musk és una mica més poderós.
1: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. 11,5%.
0: És el creixement que ha experimentat l'economia catalana des del 2019, segons l'anuari econòmic comarcal del BBVA. Tot i això, 7 comarques continuen sense recuperar el nivell pre-Covid, un 16% del total. Els casos més preocupants són la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, on les economies són prop d'un 30% inferiors al 2019.
1: 590.
0: Són les instal·lacions de plaques solars d'autoconsum concentrades en els barris benestants de Barcelona. Són el 40% del total de 1.610 instal·lacions que hi ha a la ciutat. Són dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i això suposa que queden fora de les subvencions públiques per instal·lacions d'autoconsum als barris que més necessiten millorar el confort tèrmic.
1: 18.
0: Són els anys de presó que demana la Fiscalia per l'acusat d'assassinar un noi de 21 anys a ganivetades a Terrassa quan sortia de casa seva l'any 2024. L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i va actuar amb acarnissament.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una seqüència d'imatges. Veig un edifici groc, també, un senyor mirant per una finestra plena de fum negre, amb el nas i la roba també empolsinades. Just a la segona hi ha el mateix senyor intentant sortir per la paret de l'edifici i la tercera, el mateix home baixant per una escala de bombers.
2: És el retrat d'una evacuació a Kiev després d'un atac rus que veiem a les pàgines centrals de l'Ara. L'edifici en qüestió és la seu de l'Acadèmia Nacional de les Ciències Ucraïnesa. L'home és un treballador, el primer que va poder sortir i va acabar morint una treballadora i diversos ferits.
1: A la segona imatge hi veig una balena grandíssima, però no està al mar, sinó la sorra estirada. És blanca, amb una part ratllada, que podria ser la zona de la panxa, i desenes de persones que s'ho miren.
2: És una imatge que veiem a La Vanguardia. És una balena, més ben dit, el cadàver d'una balena que va aparèixer ahir en una platja de Perth, Austràlia. Desenes de banyistes s'hi van acostar a mirar-la mentre les autoritats intenten esbrinar les circumstàncies de la seva mort.
1: I la tercera imatge, en aquest cas, no és empolsinada. Ens l'envien des de Girona. Veig un pont amb una estructura de ferro que s'aguanta en uns grans pilars de formigó. Fèlix Martín, quin pont és?
3: Doncs és la nova passarel·la sobre el riu Ter, al Gironès, que comunica Bescanó d'una banda i Sant Gregori de l'altra i evita, per tant, fer una volta molt llarga per Girona. Però no és perquè hi puguin passar cotxes, només per a vianants i ciclistes que vagin des de la Vall del Ter a la Vall del Llémena. I ja l'han fet prou elevada i amb una estructura ferma, amb aquests pilans de formigó que dius, i una estructura metàl·lica, amb una barana que fa una certa ondulació, per resistir, si s'escau, una nova crescuda del riu Ter. Ha costat 2 milions d'euros.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui atents a les previsions que anirem fent del temps, actualitzant-les minut a minut, aquesta previsió de pluja torrencial, i ara volem analitzar també a quins llocs hi ha més risc que es produeixin aquestes crescudes de rius i de torrents. Atenció, Eloi Cordoví, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui la pluja torrencial pot caure en qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, fins i tot a la Catalunya central i a les comarques de Girona. En tots aquests llocs, més de 40 litres en mitja hora, i això pot ser suficient per fer créixer un torrent o una riera. Ara bé, els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen 3 màxims de pluja que poden arribar als 100 o 150 litres per metre quadrat puntualment, molt puntualment. Aquests màxims els tindrem situats per una banda entre el Barcelonès i el Maresme, per tant molt de compte en les rieres urbanes del Barcelonès i a totes les rieres del Maresme, fins i tot el Besòs o la Tordera. Altres models ens desplacen aquest mateix màxim més cap a l'interior, entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per tant aquí haurien de parar especial atenció amb les rieres del Vallès i els afluents de la part baixa del Llobregat. Hi ha un tercer màxim de pluja que els models ens el situen més cap a la tarda i aquest se situaria entre el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Aquí, per tant, caldrà estar molt atents a qualsevol petit torrent de poc recorregut i en especial al riu d'Aró o al riu d'Aura, al sector del Baix Empordà. Sigui com sigui, les pròximes hores caldrà extremar la precaució també perquè recordem que quan l'aigua arriba a la meitat de la roda, els vehicles ja poden ser arrossegats.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
24: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia: el portes a l'altar perquè és un gran tenidor. I la resposta era cases. Casar-se és sinònim de maridar-se. I els grans tenidors, doncs, tenen cases. Avui dimarts, un enigmàrio religiós. Fertilitzaria la Terra Santa, de 7 lletres. Fertilitzaria la Terra Santa, 7 lletres.
24: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: 7 i 27, atenció a aquest titular que circula. Christopher Nolan, el director de l'Odissea, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Després d'haver dirigit pel·lícules com l'Odissea, Oppenheimer, Tenet, Origen o una trilogia de Batman, el director de cinema Christopher Nolan ha estat l'escollit per dirigir una nova pel·lícula de l'univers Star Wars dedicada a Darth Vader. La notícia afirma que l'elecció de Nolan és una decisió personal de George Lucas. Serà una exploració encara més fosca del personatge durant la seva època imperial de màxima esplendor, diu Lucas a la notícia. També s'afirma que la pel·lícula tindrà una classificació R. Als Estats Units aquesta etiqueta avisa que la pel·lícula només és apta per a majors d'edat. Per últim, la notícia assegura que l'actor Hayden Christensen, que ja va fer d'Anakin Skywalker als episodis 2 i 3 de la saga, serà de nou qui tornarà a interpretar Darth Vader.
1: Però això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
7: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si vau encertar. La notícia que ara circula i que diu que el director de l'Odissea, Christopher Nolan, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader és una notícia falsa. De fet, és un contingut satíric que circula com a real a les xarxes socials i que ha obtingut milions de visualitzacions a Instagram, TikTok i també a X.
1: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
10: Quantes accions fas sense sortir de casa avui dia? La indústria sofistica i és facilíssim substituir activitats compartides per consum individual. Ja ho sabem, menjar a domicili, teletreball, entreteniment a demanda... Alhora, ajornar repetidament les trobades va debilitant les relacions. I aquí la perversa i còmica realitat. La solitud augmenta en les aglomeracions de més de 100.000 habitants. A Barcelona, el 23,8% de la població de més de 16 anys se sent sola a vegades o sovint. Trobar-nos físicament en comptes de virtualment ens ajuda a viure millor. Els Everly Brothers tenien tota la raó. Ens perdem moltes coses quan no ens basem. I ja se sap que per això necessitem, almenys, un altre de present.
1: És Laura Calçada i avui pot ser un bon dia.

0: Avui és dimarts 29 de setembre del 2026. Ens despertem amb 16 graus a Solsona, 18 a Gandesa i 25 al Port de Barcelona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Tenim en alerta per pluja pràcticament tot el litoral i prelitoral del país. Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha, però, restriccions de la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles.
3: Negociacions a contrarrellotge perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres.
2: Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
3: Fins i tot el Papa Lleó 14 ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de Mari Carmen. La bona notícia és que la dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: L'habitatge també centrarà bona part del debat de política general que avui arrenca el Parlament. L'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
3: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, ha llançat un nou avís sobre els riscos potencialment catastròfics que comporta aquesta tecnologia.
2: Una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
4: I en esports, el Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a les 6, transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Avui especial atenció al temps, ho farem amb seguiment ampli al matí de Catalunya Ràdio amb el nostre meteoròleg Eloi Cordomí. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Què és el que diuen els models ara mateix i on està plovent amb força?
5: Mira, on tenim la pluja més forta i ja una mica més estancada seria el sector del Penedès, s'acosta al Garraf i arriba també a la comarca de l'Anoia, tot i que plou molts, a molts llocs també del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i arriba fins i tot a la Catalunya Central o al Prepirineu. Les pluges més fortes durant aquest matí les preveiem al voltant del litoral i prelitoral de Barcelona. Especialment seria aquest sector el més problemàtic, sud de la Catalunya Central, i compta ja més al migdia i a la tarda perquè en molts llocs de les comarques de Girona, especialment sud, Baix Empordà, Gironès i Selva, també els models ens marquen acumulacions de l'ordre de 100 litres per metre quadrat o fins i tot puntualment arribar als 150. Això serien fenòmens molt locals però que poden produir aquestes torrentades.
0: Gràcies, Eloi. Seguirem informant, com dèiem avui, puntualment de la previsió del temps i també l'ampliarem quan sigui necessària. Connecteu-vos, doncs, per tant, més que mai a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs a l'R11 els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià. A la resta de la xarxa de Rodalies per ara normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges entre les 9 i les 11, Renfe ha suspès la circulació dels trens regionals i d'alta velocitat. Per aquella hora hi havia previst un regional de Barcelona a Tortosa i un altre de Barcelona a Móra la Nova. Aquests dos queden suspesos i els trens d'alta velocitat que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 ho faran a partir de les 11.
0: I a les carreteres ja hi ha alguna via afectada per la pluja, Mireia Sala?
7: De moment no hi ha cap carretera tallada per la pluja, però no estem pendents i recomanem circular amb precaució. Sí que continua tallada la P7 a Vandellós en sentit nord per un accident amb un camió implicat. A més, tenim les habituals retencions d'entrada a Barcelona, sobretot a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
0: Ho rematem ara amb les portades. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, en les hores prèvies al decret d'habitatges, el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre l'habitatge. I veiem foto, per cert, de la concentració d'ahir a Barcelona. El decret Mari Carmen també obre edició esclar a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins el 2028 i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. La Vanguardia avui, per cert, va a la seva, dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
0: Avui a l'Àgora en parlarem al matí de Catalunya Ràdio i tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicenç Sánchez, Esther Vera i Marta Rosique. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
9: El periodista i activista social David Fernández recorda a l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat. Crítica que entre les dues morts el que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés qui governés a Catalunya o a la Moncloa. A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari té la llei de la seva banda, mentre que el periòdic alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema d'accés a l'habitatge. L'editorial del Mundo assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves. I per la seva part, el periodista Màrius Carol adverteix a La Vanguardia que Brindis al Sol, com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments, els tomarien els tribunals.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: A quina edat cal començar a donar una paga setmanal als nens i de quan? A La Vanguardia llegeixo els consells de Jordi Martínez, especialitzat en educació financera. Recomana començar als 7 anys, quan saben fer sumes i restes senzilles. Tan petits, 1 o 2 euros a la setmana, però no només perquè es comprin llaminadures o cromos, sinó per transferir responsabilitat. No donar-los diners per baixar les escombraries o per fer-se el llit. Això han d'entendre que són obligacions com a membres de la família. I la Guardiola només trencar-la després d'haver pactat un objectiu clar. Potser algun dia el de trobar un pis.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital a aquesta hora, també a la comarcal, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui s'ho ven tot?
2: Una sabateria de Girona que tanca per jubilació i ven fins i tot els maniquins. Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Picoc, que baixa la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a la venda els números de sabates que els queden, sinó que s'ho treuen tot de sobre, des de quadres decoratius fins a maniquins, passant per mobles, cadires i una bola del món que encara llueix en un dels aparadors, els maniquins, a partir de 50 euros.
0: I s'ha fixat en Vilanova de Meià?
3: Una investigadora de Mèxic, llegim el Segre, que ha passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Meià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: Un dels grans que tenim a casa nostra, el Sergi de Meià. I seguim a les comarques també de Lleida, que han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
2: En concret, a la Seu d'Urgell han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Cada dia a mig matí posen en una màquina expenedora les racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brodier, procedents de l'excedent del dia anterior, i qualsevol persona pot recollir-les de forma gratuïta. És un sistema que ja es va provar a Bellver i la cinquena de Catalunya. I, per exemple, hi havia llenties i truita, ho veiem al Segre.
0: Va de carbasses.
3: Un veí de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, ha guanyat el concurs de Sant Feliu de Codines de carbasses i fruits gegants. S'hi va presentar amb una carbassa de 500 quilos. Ho llegim al 9-9.
0: I qui podrà aparcar de manera més còmoda?
2: Doncs les dones embarassades i les famílies amb fills petits que vagin amb cotxet i deixin el cotxe als pàrquings municipals de Palma. Llegim al diari de Mallorca que estrena amb places pensades per aquests col·lectius. De moment, n'hi ha una desena. Estan ubicats a prop dels ascensors i escales per evitar desplaçaments.
0: I si sou de galetes?
3: Teniu una cita aquest cap de setmana a Camprodon, i és que s'hi fa la Fira de la Galeta. És una cita anual amb activitats a l'entorn de la galeta i amb visites a la fàbrica de les galetes Birbà, originàries d'aquest municipi del Ripollès. Ho recull el periòdico.
0: I aquesta us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pau Forada i Lara García.
9: A França, avui que hi ha vaga del sector educatiu, Le Monde explica que el poder adquisitiu dels docents s'ha enfonsat des dels anys 80 i la seva situació no ha millorat després de la revalorització del 2023. De mitjana, un docent a França cobra 2.350 euros nets al mes, són 900 euros menys que la resta de funcionaris. El Regne Unit, The Guardian, avui es fa ressò d'un estudi que diu que els efectes d'un ús elevat de les pantalles en els infants són similars o superiors als d'altres factors, com ara la situació econòmica de la família, el comportament dels pares o el fet que els infants hagin nascut prematurament. Segons l'estudi, pot comportar un menor rendiment acadèmic i problemes en el desenvolupament en el llenguatge. I als Estats Units, el Financial Times diu que Anthropic aspira a una valoració de més de 2 bilions, en B, bilions de dòlars. A la seva sortida a borsa assegura que els inversors tenen el repte de valorar una empresa amb creixement extraordinari però costos enormes.
14: I el tema que copa totes les portades de la premsa econòmica és un dia més l'habitatge. Expansión és molt crític amb el decret Mari Carmen. Titula que el cas Mari Carmen és l'excusa per endollar a un altre el mort de l'habitatge. Assegura que el decret, si s'aprova, no serà cap solució al problema de l'habitatge, sinó l'excusa per intentar buscar caps de turcs de cara a les eleccions. No servirà de res, diu, perquè incideix en les mateixes polítiques suïcides i intervencionistes que s'han posat en marxa en els darrers 8 anys, insisteix el diari. El Economista publica que els fons fugen del lloguer i posen milers de pisos a la venda davant la pressió regulatòria. Escriu que la intervenció en el mercat del lloguer ja ha començat a transformar el mapa dels grans propietaris d'habitatge, que ara es queixen de cost de control sobre les rendes. Cinco Días contrasta aquestes percepcions amb dades. Recorda que el preu de l'habitatge s'ha disparat un 80% des del 2015 i apunta també que els estrangers no residents han comprat més de 500.000 pisos, mentre que només se n'han construït 850.000.
0: 7:41 i a la premsa esportiva Robert Prat destaca la data en què el Barça i el Madrid estan citats per la conciliació en el cas Negreira.
4: El jutge ha fixat el 25 de novembre. El Barça avisa que presentarà una querella criminal si el Madrid no es retracta. El diari es assegura que Florentino Pérez no anirà en aquesta conciliació. El periòdico diu que Laporta colla Florentino, exigeix que digui el nom dels àrbitres que haurien cobrat pel cas Negreira i que faci públic quins partits concretament van ser alterats pels que Florentino anomena Negreira Boys.

0: Per la de guerra oberta entre el Madrid i el Barça, nou capítol judicial. Si no hi ha conciliació, aquesta guerra s'embolicaria molt de temps als tribunals. L'Esportiu remarca el retrobament entre Xavi Pascual i el Barça al partit de l'Euroliga de bàsquet, Dubai-Barça. També del bon moment del Lleida de bàsquet, que viu en un núvol després de guanyar la pista del València, el vigent campió de Lliga. El diari ara diu que la lesió d'Eric García demostra bona sintonia entre el Barça i Federació Espanyola. I BBC Sport assegura que el CEO del City, Ferran Soriano, avisa que en el cas de la possible sanció al City per fair play financer encara durarà molts i molts anys. I a Catalunya Ràdio estem de festa. Avui celebrem els 10 anys del Tot Costa amb un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya.
1: La Sònia Gelmà i Servidor hem creuat la Diagonal amb molta il·lusió.
2: Així començava aquesta història. Acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, un casament acaba de matinada, fins aquí no hi ha notícia, però en una baralla de 70 persones. Això ha passat a Poyo, a Pontevedra, amb pedres, amb garrotades i almenys un policia ferit.
5: Va passar cap a les 3 de la matinada, quan els convidats, amb unes copes de més probablement, es van anar escalfant fins acabant una baralla en què es van produir agressions físiques, així com llançaments de pedres i bastonades. A més, algun dels implicats portaven armes blanques. Lo típic.
2: Sí. El Crema Mundo... solar no en portaven?
5: El Mundo no ha especificat quin va ser el motiu de la disputa que va obligar els agents a establir un cordó per separar els dos grups. Un agent de la Policia Nacional va patir lesions lleus i diversos convidats van haver de rebre atenció sanitària.
2: Mm. La crema solar perquè tinc un amic que va tenir una discussió amb bueno, una crema solar...
6: Sí, jo també me'n recordo.
2: Turistes indignats pel tancament del Coliseu durant un dia després de la mort d'un treballador. Diu, gràcies per arruïnar-me les vacances.
7: El País explica que el treballador va morir després de caure de 10 metres d'alçada mentre treballava en la instal·lació de la nova il·luminació del monument, una situació que, evidentment, va provocar que el Coliseu quedés tancat al públic. El més trist és que alguns turistes no es van mostrar comprensius amb la situació. Cito textualment què va dir un turista americà, és ridícul, si hi hagués alguna necessitat de tancar-lo està bé, però pel dol d'algú, vinc aquí només a passar uns dies.
2: I David Beckham se'n fa creus. Així estrena victòria a Beckham per la Fashion Week de París, sense talons i sense perdre l'estil.
5: Sí, l'ex Spice Girl ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on se la veu enfilada en una màquina de gimnàs entrenant amb uns talons de 10 centímetres i un vestit llarg. Beckham, que és qui grava el vídeo, li pregunta si no està portant la situació massa lluny i ell és incapaç de seguir el ritme i parlar alhora mentre mira a la càmera amb cara de resignació. Ho ha publicat Mujer.es.
2: Caralies, qui fa anys avui?
7: Avui fa anys l'escriptor i presentador Boris Izaguirre, que en fa 61, també la comunicadora Núria Marín, en fa 45, i acabem felicitant Dani Pedrosa, que avui arriba als 41.
2: I Sant Toral.
7: Avui és, evidentment, el sant dels tres arcàngels.
2: Sant Miquel, Sant Gabriel, Sant Rafael.
7: Sant Gabriel i Sant Rafael. Aleluia!
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
8: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys.
9: 29 de setembre de 2006. Queda un mes per a les eleccions catalanes i el candidat convergent Artur Mas tem que, si depèn d'Esquerra Republicana, a Catalunya tornarà a governar el tripartit. Mas s'ha reunit amb Carod, però no n'ha tret el que volia, que Esquerra donés suport a la llista més votada. Fins a les eleccions, el missatge més repetit pels convergents serà aquest. Votar Carod és votar Montilla. I ara fa 20 anys el que començava a anar per lliure era Josep Piqué, el líder del PP a Catalunya. En una conversa amb estudiants universitaris a la Ramon Llull, afirma que el seu partit, és a dir, Aznar, va cometre errors molt seriosos a la guerra de l'Iraq i que ara li tocaria demanar perdó. Acabo a Tarragona, on ja ho tenien tot a punt pel concurs de castells de l'any 2006. Les 8.472 entrades valien 3 euros cadascuna i les podies comprar a les taquilles del Teatre Metropol o als terminals de Servicaixa. A Berga, Pasqual Maragall assistia al concurs de bolets en un dels seus últims actes com a president de la Generalitat.
10: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
3: Com et dius?
4: Josep.
3: On vius?
4: A Blanes.
3: 2+2?
4: 4.
3: Capital de França?
4: París.
3: Qui sóc?
4: En Peyu, no?
3: Amb qui tens el mòbil?
4: El mòbil...
3: La fibra?
4: La fibra...
3: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i em porta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
4: Ah, això.
3: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alerta per pluja pràcticament a tot el litoral i prelitoral del país.
14: Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha restriccions a la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles. Ima Soler, subdirectora de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
15: No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori, i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant.
2: Negociacions a contrarrellotge també pel decret de l'habitatge.
16: Perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
2: El Papa Lleó XIV reclama mesures en habitatge.
14: Ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de la Mari Carmen.
17: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema que permite el cas d'una anciana, animals con disabilidad, con dificultad, se echada al policía de su casa? Pero creo que ahí hay un desafío grande.
14: La dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: I aquesta tarda arrenca el debat de política general al Parlament.
16: L'habitatge també centrarà bona part de la sessió. L'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
2: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, llança un nou avís sobre els riscos d'aquesta tecnologia.
14: I una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
2: I Joan Dausà posa avui a la venda les entrades pels seus concerts per Nadal.
16: Farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran el 16, 17 i 18 de desembre, i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A banda del temps, fem una ronda de connexions pel país. A Lleida hi tenim l'Estela Bussoms, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
18: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Curado, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
20: Bon dia.
2: Comencem per les comarques de Ponent, perquè queden al marge de la previsió de fortes tempestes d'altres punts del país, però la pluja aquí és molt esperada, Estela, sobretot pels productes d'oli.
18: Doncs sí, perquè d'això depèn si es pot salvar o no una bona collita d'olives, i hauria de ploure aviat per anar bé aquesta mateixa setmana. I és que les comarques de la Plana de Lleida fa molt que no plou, i veurem si ens arriba alguna cua d'aquesta activitat tempestuosa. De moment, sembla que no estan amenaçats els principals actes de l'últim dia de les festes de la tardor de Lleida, que coincideix amb Sant Miquel, festiu aquí a la capital del Segrià. El més esperat aquest migdia, el seguici amb totes les figures festives de la ciutat, diables, cavallets, gegants, capgrossos i el drac més estimat de Lleida, l'home racó.
2: I precisament els productors d'oli del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també estan molt pendents que arribin aquestes pluges a la tardor, Clara.
21: Doncs sí, perquè, per una banda, les comarques de Tarragona preveuen una bona campanya. Si plou aquestes properes setmanes, tot i així, la producció podria quedar lleugerament per sota dels 5 milions de litres d'oli de l'any passat a la DO Siurana. Per contra, a l'Ebre, diuen que la calor de l'estiu ha afectat molt les oliveres i les previsions dels responsables de la DO Baix Ebre Montsià no són gaire positives si no hi plou en aquests pròxims dies. Avui també estarem pendents de l'audiència de Tarragona, on està previst que comenci el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Fiscalia demana 12 anys de presó per l'acusat.
2: I pluges a banda també a les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijóo.
22: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijóo participa en una trobada amb representants de la CECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa. Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents, ho explicarem.
2: I a banda d'aquesta radiografia que deia el Marc de l'absentisme laboral a Barcelona, a la mobilitat ciclista i patinets a la ciutat de Girona, que avui, per cert, coneixerem, Fèlix.
23: Exacte, aquest matí es presentarà un estudi del RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, en patinet o d'altres vehicles de mobilitat personal. És la primera vegada que es fa un treball així, que analitza els hàbits, perfils i també opinions de les persones que es desplacen amb aquests vehicles. Aquest és un tema de conflicte, sobretot al Barri Vell, en una ciutat com Girona, capital del cicloturisme, amb molts aficionats a les bicicletes d'arreu del món que fan estada, i també professionals, com el recent campió del món de ciclisme en ruta, el nord-americà Brandon McNulty, que viu i entrena a Girona.
0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I avui molt pendents del temps. Sapiguem quin temps us espera si heu de sortir de casa. Pel que fa al temps, ara mateix, Eloi, on tenim la pluja més forta?
4: Mira, entre l'Alt Penedès i el Garraf és on tenim la línia de tempestes que ja avança molt més lentament que no pas a primera hora, amb la qual cosa pot deixar molta més aigua sobre el mateix lloc, i ja tenim alguns registres importants de pluja de 70 litres o més a Torrelles de Foix, uns 50 litres per metre quadrat a Sant Martí Sarroca, i a Sant Quintí Mediona ens consten ja més de 60 litres per metre quadrat. La idea és que en qualsevol moment del dia pugui ploure, sobretot al litoral i prelitoral del nord del Camp de Tarragona, de les comarques de Barcelona, al sud de la Catalunya central, i també durant el migdia i tarda tota aquesta franja de precipitació es pot quedar estancada també a les comarques de Girona. Llavors, en totes aquestes zones, puntualment, poden arribar-se a acumular fins a 100 o 150 litres per metre quadrat. En general, tindrem registres molt inferiors, però sí, localment podríem arribar a aquestes quantitats.
2: Per tant, en les properes hores, on hem de posar el focus, la mirada?
4: Mira, especialment la zona del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès, Barcelonès, Maresme, i després més cap al migdia, Selva, Gironès i Baix Empordà, és on tenim aquest risc de precipitació més torrencial. Pot ploure gairebé a qualsevol lloc de Catalunya, però on hi ha aquest risc és aquest sector.
2: Ara ho explicarem amb més detall. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara. Adéu-siau.
2: Per cert, que Renfe suspèn els trens d'alta velocitat i regionals entre les 9 i les 11 també d'aquest matí a Catalunya per aquest temporal. I pel que fa al trànsit, avui hi ha cues, sobretot per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat.

0: Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a Port Aventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
3: Són unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora i mitja en la cua.
2: Port Aventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
1: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
4: 636-36-06-09. I aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui, atenció, parlem de l'encariment dels croissants.
5: De fet, és el producte de l'esmorzar que més ha pujat de preu des del 2021, en concret el croissant de xocolata, que s'ha encarit un 48%. El principal motiu és que la cotització del cacau en els mercats internacionals ha tocat màxims. A la pastisseria Cal Xaconet, a l'Estany, al Moianès, el venen a 2,50.
6: El croissant normal el tenim a 1,90 i el de xocolata a 2,50. Com tenim bastanta varietat de brioixeria, això fa que ens podem ajustar bastant els preus.
5: Al barri de Sant Andreu de Barcelona, la pastisseria Ribalta el ven una mica més barat. Ens expliquen que a la ciutat tenen molta competència, sobretot de grans cadenes que els forcen a ajustar preus, tot i que ells tenen un producte artesanal.
7: Nosaltres tenim el croissant de llard a 1,15 €, el croissant de mantega a 1,75 € i el

0: competeixen molt en preu, doncs nosaltres hem de lluitar amb qualitat.
1: En una d'aquestes cadenes famoses, per exemple, el croissant de mantega costa 1,20 € i fins i tot en alguns locals fan promocions i en venen 2 per 2 €. En un altre, el Vivari, tenen els croissants a 80 cèntims.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimarts? Què costa dur? Les xarxes socials informatives d'un ajuntament. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia. L'Ajuntament de Roses vol contractar algú que gestioni els comptes oficials del consistori a les xarxes socials. Actualment hi ha perfils a X, Facebook, Instagram i YouTube, però obrir-ne de nous queda a mercè de l'estratègia que vulgui seguir l'adjudicatari. L'objectiu és impulsar formats informatius atractius, fàcilment entenedors i molt gràfics, aplicant les noves tecnologies. El procés s'obre per 2 anys a raó de 41.200 euros anuals. Això correspondria a 2 € per Rosinc i Rosinca.
2: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Escolta'm, has comprat mai a Calzados Nico?
5: No em sona, no.
4: No et sona, eh? Doncs no. Mira, ja cal que et posis les piles i t'espavilis, perquè després d'aquesta promoció que han fet a xarxes, tot apunta que no els quedarà ni un trist mocasí de borla. Escoltem.
6: Laura ha llegado ya a Calzados Nico.
7: Porque los días 6 y 7 de octubre...
8: Si entras por la puerta diciendo 6 y 7, te haré un 10% en tu compra. A ver cuánta aura tienes.
4: Bé, el vídeo acaba amb els empleats fent una batalla d'aura que riu tant tu dels joves d'Art de Triomf, eh? No oblidis, Ricard, que hi has d'anar el dia 6 o el dia 7 i que has d'entrar dient 6-7-6-7. Si vas el dia 10 ja no entres dins de la promoció i no et podràs comprar aquell esclop tirolès que tant desitges, eh, Ricard?
2: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.
9: Crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc.
2: I avui dediquem la cançó per arribar al punt de les 8, avui que és el Dia Mundial del Cor, i tots en tenim un, també els altres. Us recordem la importància de cuidar la salut, de fer esport i saber baixar el ritme. Tingueu cura de vosaltres mateixos i també dels qui teniu al voltant. La cançó d'avui va per vosaltres. Bon dia, Catalunya!

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 29 de setembre, Sant Miquel.
1: Les notícies de Calafell.
0: Santa Tecla ampliarà el cap de segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Ho ampliem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell durà a terme el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors sobre els patinets elèctrics. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. El pròxim dimecres, 30 d'octubre, demà, el Banc de Sang i Teixits torna a l'Arbós del Penedès per dur a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el 2025, un 4,81% més que l'any anterior. L'OMAC porta el llegat de Pau Casals al Teatre de Tarragona. La formació actua per primer cop a la ciutat, ho ha fet aquest dissabte, amb un espectacle que ha reivindicat la pau, la llibertat i la dignitat humana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell amplia la concessió de l'antic tennis esplai, on hi ha l'actual cap de segur de Calafell, afegint el local de l'antic Tamanaco perquè la xarxa sanitària Santa Tecla pugui fer les obres d'ampliació del cap de segur. El local és de propietat municipal i restava tancat des de la seva compra. L'Ajuntament calafellenc l'havia tapiat anys enrere, ja que hi havia ocupes. El local està situat just a la finca del costat de l'actual CAP i permet la seva connexió a través d'una passarel·la coberta. El projecte planteja 5 noves consultes per absorbir la demanda sanitària de segur de Calafell. Degut al creixement demogràfic que pateix el municipi, especialment en aquest nucli. També hi haurà un espai per l'atenció sanitària telefònica i telemàtica. El cost de les obres és de 600.000 euros i l'assumirà íntegrament la xarxa sanitària Santa Tecla. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Escoltem-lo.
2: Doncs sí, el que farem és ampliar el cap de segur amb un nou espai que hi ha just al costat, un local que havia sigut un antic restaurant, bar del club de tennis Esplai, que és on hi ha el cap de segur, que es deia Tamanaco, i que havia sigut un bar doncs, bastant conegut i fins i tot a vegades li donava nom al propi tennis, no? I aquells locals són de l'Ajuntament, es van comprar quan també es va comprar l'antic tennis per fer el cap, i ara el que farem és ampliar doncs, la concessió que hi ha a Santa Tecla del que és el cap de segur, que per 30 anys, doncs ampliem els anys que falten de concessió amb el local aquest també nou, i això doncs facilitarà que Santa Tecla faci les obres d'aquest local, adequi aquest espai, apareixen 5 nous despatxos més per metges, per atenció mèdica, hi haurà també una zona on es podrà fer atenció mèdica telefònica i també es podrà atendre telemàticament.
0: La xarxa preveu que aquest espai pot donar un respir a l'atenció sanitària de segur de Calafell de cara als propers anys i poder posar-hi algunes especialitats, fins i tot. Cal recordar que fa un any el cap de segur va haver de traslladar la pediatria al CUAP de Calafell, ja que no hi havia espai per als metges que s'havien de posar degut al creixement d'usuaris. Escoltem de nou a Ramon Ferrer.
2: i a partir d'allí doncs, es connectarà a més l'edifici nou amb aquests locals a través d'una passera coberta, amb la qual cosa doncs, queda tot comunicat, queda tot integrat i hem trobat aquesta solució, que és una solució molt bona i que de fet doncs, permet ampliar el Cap de Segur i absorbir el creixement que pugui tenir d'atenció mèdica en aquests propers anys. Això ens permet després doncs ja pensar en un nou CAP també, que volem fer a Segur Platja, al carrer Loira, i que també doncs, a partir de que tanquem ja aquest acord que ja està pres doncs, amb Santa Tecla, l'hem aprovat això aquesta setmana, doncs precisament el que farem és treballar ja amb un nou CAP, amb un programa funcional, amb Santa Tecla, amb la Generalitat, en fer un programa funcional de què haurà de tenir aquest nou CAP, quins serveis haurà de tenir. El que nosaltres demanarem és que també hi hagi urgències 24 hores, igual que té el de Calafell, i això és el que treballarem conjuntament amb Santa Tecla i la Generalitat.
0: Aquesta ampliació dona marge per 6 o 7 anys més de creixement poblacional, apunta l'Ajuntament de Calafell, mentre es prepara un nou CAP per Segur. De fet, l'Ajuntament apunta que tenen els terrenys i que es començarà a treballar el programa fundacional amb la xarxa sanitària Santa Tecla i també amb la Generalitat. Serà a Segur Platja, al carrer Loira, per donar proximitat on viu la major part de la població, a afegir la regidora de Salut a l'Ajuntament de Calafell, Helena Rubió. L'antic Tamanaco era el bar-restaurant del desaparegut tennis a l'Esplai de Segur. Ubicat a l'Avinguda d'Espanya, va ser el primer tennis que hi va haver al nucli. Aquest esport es va posar de moda entre la burgesia i els residents i estiuejants de Segur. En molts xalets s'hi havia construït fins i tot pistes privades i frontons. A Segur, si comptem amb el tennis Meixa, situat al límit de la finca de Segur Platja, a tocar del carrer Tajo, s'hi van instal·lar fins a 5 clubs de tennis més, 4 d'ells a la part alta de Segur. La idea de comunitat es va reforçar amb aquestes instal·lacions gairebé ubicades en cada una de les 5 fases d'urbanització de Segur. Aglutinaven la vida social i esportiva. Entre ells s'hi feien festes i celebracions de tota mena. Joaquim Gómez, el que va ser president del tennis Segur, ha explicat en un llibre la història del tennis Segur, que abans de fer-se el club de Manaco, es va reunir amb el Costas, que era el propietari del club de 62, que avui és el restaurant Mediterrani. Els dos es van reunir amb Fernando Roura, que era promotor d'obres a Segur. Amb altres veïns es va parlar de fer aquest lloc esportiu, a la part alta de Segur. Es van fer reunions i finalment es va decidir fer-ho. El Tamanaco, doncs, va ser el primer club de tennis que hi va haver a Segur Muntanya. Estava ubicat on hi ha l'actual Cap de Segur. Va estar en funcionament fins la primera dècada d'aquest segle, quan l'Ajuntament el va adquirir per 1,5 milions d'euros per fer-hi el centre mèdic. Es composava per 2 pistes de tennis, un frontó, una piscina i una sala de festes. Vist l'èxit del Tamanaco i per qüestions d'aforament, es van decidir impulsar la construcció del Club Tenis Segur. Els socis van vendre el Tamanaco per construir-lo. El club, inicialment, es volia ubicar on més tard s'hi va construir el Tenis Sant Miquel, al carrer de Mèxic. En aquell solar hi havia el camp de futbol de Segur, però tenia qualificació urbanística d'heliport. Finalment, es va desestimar. Es va poder adquirir la illa on està ubicat el club actualment. Es van construir 5 pistes i una caseta que feia de vestidor. El Club Tenis de Segur es va federar l'any 1971. Després es va construir el 77 el Tenis de Sant Miquel, al carrer Mèxic, com hem dit. El 1981 es construïa el Tenis Meixa, en el mateix emplaçament on està actualment. Per tant, doncs, el tennis Bonavista estava ubicat a l'interior de l'illa, formada pels carrers Palestina i Comte Gómez de Orbaneja, al nord de Segur. Per tant, doncs, el 2015 es va obrir en aquell lloc l'actual cicle d'horticultura de l'Institut La Talaia de Segur de Calafell. Però ara Santa Tecla ampliarà el Cap de Segur de Calafell amb l'Ajuntament, que ha donat concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per fer aquest nou espai amb 5 noves consultes.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Tenim més notícies d'àmbit local. Segur Platja guanya una nova connexió, el nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin, permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren, just en aquest punt. Una actuació que facilitarà el pas de vianants i bicicletes i reforçarà un dels eixos comercials històrics com una de les entrades a Segur Platja. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: L'Ajuntament ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Les obres començaran abans de final d'any i tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros. Un pas per vianants i per bicicletes amb rampes accessibles als dos costats que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin. Anirem dos eixos comercials importants de Segur, l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin.
0: El projecte ja està aprovat definitivament. L'obra adjudicada és per un import de més d'1.754.000 euros.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La policia local de Calafell organitzarà el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors. Titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a famílies. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. Amb l'augment progressiu de l'ús de vehicles de mobilitat personal entre els adolescents, aquesta xerrada neix amb l'objectiu de resoldre dubtes i aportar eines als familiars abans o després d'adquirir un d'aquests patinets. Durant la sessió, els agents de la policia local calafellenca abordaran qüestions fonamentals com els aspectes clau per realitzar una compra segura, la normativa vigent i les normes d'ús a la via pública, així com les responsabilitats legals de les famílies i els principals riscos associats a la conducció d'aquests vehicles. La iniciativa busca, per sobre de tot, oferir consells pràctics i de prevenció per fomentar una mobilitat segura, conscient i responsable entre els joves. De fet, doncs, hem de recordar que serà el dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda, gratuïtament, al Casal Jove de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'empresa municipal d'aigües del Vendrell construirà un emissari submarí per evacuar les aigües pluvials de la part baixa de Coma-ruga i evitar així les inundacions. És una de les mesures que ha pres l'Ajuntament després dels aiguats del passat 22 d'agost. A més, també treballa en la redacció del projecte de construcció de la xarxa de pluvials de la urbanització Brisa-Mar. La licitació de la redacció del projecte de construcció incorporarà també un estudi previ de la cartografia totalment detallada amb el risc d'inundabilitat i una cartografia de cabals normalitzats per fer estudis d'inundabilitat abans de proposar les solucions tècniques definitives. La poca diferència de cota entre el passeig marítim de Coma-ruga, el llac de Coma-ruga, els carrers de la urbanització Brisa-Mar i la platja provoca un decalatge de temps que fins que finalment tota l'aigua en superfície acaba sortint cap al mar. Aquest fet fa necessari facilitar aquesta evacuació directament al mar a través d'un emissari submarí. Està previst que aquest emissari submarí es construeixi aprofitant la passera del port de Coma-ruga i evacuï directament a mar obert a través de les esculleres del port. Aquest emissari complementarà la xarxa pluvial amb tancs de tempesta i sortides d'aigua a la platja a través del mur del passeig marítim.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara parlem de donació de sang i plasma a l'Arbós del Penedès. Serà demà dimecres 30 de setembre, quan el Banc de Sang i Teixits torna a l'Arbós per dur a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Cada donació compta i pot ajudar a salvar vides. Si pots donar, et pots reservar una estona i sumar-te a aquest gest solidari. De 5 de la tarda a 9 de la nit, dimecres 30 de setembre, a la Biblioteca de l'Arbós del Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim la plana general. El Super Niño, que està gestant-se i sobreescalfant les aigües de l'oceà Pacífic des de la primavera, podria provocar 451.000 morts per calor extrema els pròxims mesos en diferents punts del món. Així ho apunta un estudi de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que fins al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus centígrads, un escalfament semblant al que es preveu d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. La suma d'aquest fenomen a l'escalfament global provocarà l'any que ve almenys un 44% de dies addicionals de calor extrema dels que s'esperarien en un any normal. A més, si s'allarga el Super Niño durant l'estiu, com es preveu que pugui passar, se'n poden derivar més forts. Les zones més vulnerables a aquest impacte, tal com apunta l'estudi, es concentraran a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista de països on es preveu que hi hagi més morts els pròxims 6 mesos, amb 31.000 defuncions atribuïdes a la pujada dels termòmetres, seguida d'Indonèsia i el Sudan. A Catalunya es notaran els efectes d'aquest fenomen, que ja s'apunta que poden ser diversos, tant de sequera com de massa pluges. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, ha apuntat en una entrevista que encara és aviat per predir què passarà. A la mateixa entrevista també ha afirmat que cada vegada és més probable tenir episodis de calor extrema, perquè el sistema climàtic està molt alterat. Ha enviat un missatge tranquil·litzador davant d'una possible sequera. Normalment, sobre el Pacífic, els vents alisis bufen des d'oest. Empenyen les aigües superficials càlides cap a Austràlia i Indonèsia. Això permet que davant de les costes del Perú aflori aigua freda i el clima segueixi com habitualment. Però de tant en tant aquests vents es debiliten. L'aigua calenta deixa de desplaçar-se cap a l'oest, s'acumula davant la costa sud-americana i forma una enorme llengua d'aigua, normalment càlida, que s'estén per bona part del Pacífic. És el que es coneix com el Niño i el Super Niño, aquest mateix fenomen, però amb més intensitat. És tanta la intensitat que preveu l'Organització Meteorològica Mundial, organisme de les Nacions Unides, que adverteix que a principis de setembre aquest episodi del Niño pot ser el més potent mai registrat des de que es va començar a mesurar el fenomen fa 4 dècades. Les conseqüències no són iguals a tot arreu. A Austràlia, Indonèsia o al sud-est asiàtic, el Niño acostuma a afavorir les sequeres. En canvi, al Perú, l'Equador, algunes zones dels Estats Units o de l'Àfrica Oriental, sovint provoca pluges torrencials i inundacions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Ho hem dit en els titulars. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments al 2025, un 4,81% més que l'any anterior, segons l'entitat sense afany de lucre Sigre. En termes de participació ciutadana, la mitjana catalana es va situar en 122,76 grams per habitant a l'any i en 25,23 quilos per farmàcia al mes. 3.033 farmàcies catalanes ofereixen punts per dipositar els envasos buits o amb restes de medicaments. La major part dels residus del 2025 es van recuperar a la demarcació de Barcelona. Dades de la mateixa entitat afirmen que l'any passat el 74,93% dels envasos recollits es van poder reciclar. La resta es van destinar a valorització energètica. L'entitat Sigre es va crear l'any 2001 per iniciativa de la indústria farmacèutica amb col·laboració amb la distribució i farmàcies. L'objectiu és garantir la gestió mediambiental correcta dels envasos buits, amb restes també de medicaments d'origen domèstic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Doncs sí, anem amb notícies del territori català, pel que el nombre de compravendes d'habitatges es va situar en 10.075 al juliol a Catalunya, la qual cosa suposa una baixada del 6,1% respecte al mateix mes de l'any passat, però un creixement del 6,6% si es compara amb el juny d'enguany, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Malgrat la caiguda interanual, el resultat és el segon més alt per un mes de juliol a la sèrie històrica de l'INE i encadena 2 anys consecutius amb xifres per sobre de les 10.000 operacions al juliol. La moderació interanual ha estat traslladada per l'habitatge usat, baixa un 8,3%, fins a les 8.034 operacions, mentre que la compravenda d'habitatge nou puja un 3,7%, fins a 2.041 registres en total. La xifra més alta de compravendes d'habitatge a Catalunya en un mes de juliol a la sèrie històrica es va donar l'any passat, amb un total de 10.828 operacions aquell mes. Els resultats per sobre de les 10.000 operacions mensuals van desaparèixer a partir del 2007, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, un llindar que no es va tornar a registrar fins l'octubre de l'any 2024.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: La pensió mitjana de jubilació s'ha situat en 1.611 euros al setembre a Catalunya, un 4,5% per sobre que al setembre de l'any passat, quan va ser de 1.542 euros, segons dades actualitzades per la Seguretat Social. En total s'han abonat més d'1,22 milions de prestacions per jubilació durant el novè mes del 2026. Suposen 20.864 més beneficiaris que fa un any. El segon capítol més alt en la nòmina de les pensions han sigut les prestacions per incapacitat permanent, amb un 3,5% més i un total de menys 0,3% en transferències. Les pensions per viudetat s'han situat en 920,20 euros, les segones més altes. Per demarcacions, tot el territori català registra repunts per sobre del 4% a la pensió mitjana de jubilació. Les prestacions més altes es registren a la demarcació de Barcelona, seguida per Tarragona, Girona i Lleida. En el conjunt de l'estat espanyol, la pensió mitjana de jubilació ha sigut de 1.576 euros, un 4,5% més que fa un any, i s'han abonat més de 6,76 milions de prestacions d'aquest tipus. Entre tots els tipus de pensions, la Seguretat ha fet més de 10,5 milions de transferències al setembre, a prop de 9,5 milions de beneficiaris, amb una despesa total que s'eleva als 14.470 milions d'euros aquest mes.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, OMAC, ha actuat per primera vegada a Tarragona, ho ha fet aquest passat cap de setmana, amb la preestrena de Pau, un espectacle que ha pres com a punt de partida el llegat musical i humanista de Pau Casals. La proposta s'ha pogut veure al Teatre Tarragoní, emmarcat en la commemoració oficial del 150è aniversari del naixement del músic del Vendrell. Ha posat la música al servei d'una reflexió sobre la pau, els drets humans i la capacitat transformadora de la cultura. La direcció orquestral ha anat a càrrec del tarragoní Magí Capdevila, que s'ha estrenat en aquesta funció a la ciutat de Tarragona. Pau no és una biografia dramatitzada de Casals, sinó una proposta escènica, que ha partit del seu compromís amb la dignitat humana i la llibertat. L'espectacle ha volgut traslladar al present algunes de les seves idees que el músic va defensar amb la paraula, la música i els seus actes, en un context marcat per les guerres, els desplaçaments forçats i les vulneracions dels drets fonamentals. La música de l'espectacle, de Dani López, i textos i direcció d'escena de Sergi i també Xavi Ricard. A través de Casals s'ha pogut parlar de temes universals que avui continuen sent urgents: la pau, la llibertat i la dignitat. Per tant, doncs, la preestrena també ha estat un component personal. L'espectacle és fruit de la col·laboració amb el Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i les Nacions, una entitat que treballa en la defensa dels drets col·lectius i el reconeixement dels pobles i les nacions sense estat. El projecte compta amb més del suport de l'assessorament de la Fundació Pau Casals.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La central nuclear d'Ascó ha assajat la resposta davant d'una agressió hostil externa i un incendi. També s'ha fet un exercici d'evacuació del personal com a part del simulacre d'emergència. Els responsables de la central nuclear d'Ascó han participat la passada setmana amb la resposta davant d'una agressió hostil de procedència externa dins l'entrenament anual establert al pla d'emergència interior de la instal·lació. Aquest escenari hauria comportat l'activitat i l'activació de la unitat de resposta de la Guàrdia Civil desplegada al mateix emplaçament. Addicionalment, s'ha simulat un incendi i l'activació de diverses dotacions dels bombers. També s'ha fet un exercici de localització, concentració, recompte i evacuació del personal. Una situació d'aquest tipus hauria dut els responsables de la gestió de l'emergència a declarar la categoria 3 del pla a les dues unitats.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: La regió sanitària penedesa comença el 2026 a ampliar de manera progressiva fins als 74 anys l'edat de participació en el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Departament de Salut. Fins ara el cribatge s'adreçava a persones d'entre 50 i 69 anys, però la nova planificació preveu incorporar primer les de 70 anys i anar estenent la franja cada any fins a arribar als 74 anys al 2030. Segons informa el Departament de Salut, el desplegament de la nova franja d'edat començarà durant el tercer quadrimestre d'aquest 2026. Les estimacions indiquen del Departament de Salut que aquesta ampliació permetrà detectar de forma precoç 1.205 casos addicionals de càncer colorectal cada any arreu de Catalunya. D'aquests, aproximadament el 70% es trobaran en fases inicials quan les possibilitats de curació són més elevades. A la darrera ronda del programa El Penedès es van convidar 91.461 persones, una xifra que es distribueix en 25.305 a la comarca del Baix Penedès. Per territoris, la participació al Baix Penedès va ser del 36,8%. Cap d'aquestes xifres assoleix el llindar orientatiu establert a escala europea. El càncer colorectal és actualment el tumor més diagnosticat a Catalunya si es considera conjuntament d'homes i dones. De fet, entre el 22 i el 25, les estimacions situen en 4.216 els nous casos anuals entre els homes i 2.728 entre les dones. També és la segona causa de mortalitat de càncer al país. Les persones incloses al programa reben cada dos anys una carta d'invitació per fer una prova de detecció de sang oculta en femta. El material es recull a la farmàcia indicada, la mostra es pren a casa i després es retorna perquè sigui analitzada. Si el resultat és positiu, la persona és citada per fer una colonoscòpia. Salut recorda que la presència de sang no implica necessàriament un càncer, ja que sovint es detecten lesions benignes o neoplàstiques que es poden extirpar durant una mateixa prova. El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte funciona a Catalunya des de l'any 2000. A més del cribatge, Salut assenyala que a part dels casos es poden prevenir evitant el tabac, mantenint un pes saludable, practicant activitat física, seguint una alimentació equilibrada i limitant el consum d'alcohol.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: punt i final a l'edició informativa d'avui dimarts 29 de setembre. Avui és Sant Miquel, el patró de la policia local i patró també de Segur de Calafell, on es celebra la Festa Major. Tornarem en properes edicions. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Tot el que buscava tenia ben a prop.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista, amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, en repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love.
4: Hi ha moments que són per només tu i jo.
3: Baby, I...
4: Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns al web calafell.tv i trobaràs entrevistes, notícies i continguts del que passa a Calafell, quan vulguis i des de

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

fet, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 29 de setembre, Sant Miquel.
1: Les notícies de Calafell.
0: Santa Tecla ampliarà el cap de segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Ho ampliem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell durà a terme el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors sobre els patinets elèctrics. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. El pròxim dimecres, 30 d'octubre, demà, el Banc de Sang i Teixits torna a l'Arbós del Penedès per dur a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el 2025, un 4,81% més que l'any anterior. L'OMAC porta el llegat de Pau Casals al Teatre de Tarragona. La formació actua per primer cop a la ciutat, ho ha fet aquest dissabte, amb un espectacle que ha reivindicat la pau, la llibertat i la dignitat humana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell amplia la concessió de l'antic tennis esplai, on hi ha l'actual cap de segur de Calafell, afegint el local de l'antic Tamanaco perquè la xarxa sanitària Santa Tecla pugui fer les obres d'ampliació del cap de segur. El local és de propietat municipal i restava tancat des de la seva compra. L'Ajuntament calafellenc l'havia tapiat anys enrere, ja que hi havia ocupes. El local està situat just a la finca del costat de l'actual CAP i permet la seva connexió a través d'una passarel·la coberta. El projecte planteja 5 noves consultes per absorbir la demanda sanitària de segur de Calafell. Degut al creixement demogràfic que pateix el municipi, especialment en aquest nucli. També hi haurà un espai per l'atenció sanitària telefònica i telemàtica. El cost de les obres és de 600.000 euros i l'assumirà íntegrament la xarxa sanitària Santa Tecla. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Escoltem-lo.
2: Doncs sí, el que farem és ampliar el cap de segur amb un nou espai que hi ha just al costat, un local que havia sigut un antic restaurant, bar del club de tennis Esplai, que és on hi ha el cap de segur, que es deia Tamanaco i que havia sigut un bar doncs, bastant conegut i fins i tot a vegades li donava nom al propi tennis, no? I aquells locals són de l'Ajuntament, es van comprar quan també es va comprar l'antic tennis per fer el cap, i ara el que farem és ampliar doncs, la concessió que hi ha a Santa Tecla del que és el cap de segur, que per 30 anys, doncs ampliem els anys que falten de concessió amb el local aquest també nou, i això doncs facilitarà que Santa Tecla faci les obres d'aquest local, adequi aquest espai, apareixen 5 nous despatxos més per metges, per atenció mèdica, hi haurà també una zona on es podrà fer atenció mèdica telefònica i també es podrà atendre telemàticament.
0: La xarxa preveu que aquest espai pot donar un respir a l'atenció sanitària de segur de Calafell de cara als propers anys i poder posar-hi algunes especialitats, fins i tot. Cal recordar que fa un any el cap de segur va haver de traslladar la pediatria al CUAP de Calafell, ja que no hi havia espai per als metges que s'havien de posar degut al creixement d'usuaris. Escoltem de nou a Ramon Ferrer.
2: i a partir d'allí doncs, es connectarà més a més l'edifici nou amb aquests locals a través d'una passera coberta, amb la qual cosa doncs, queda tot comunicat, queda tot integrat i hem trobat aquesta solució, que és una solució molt bona i que de fet doncs, permet ampliar el cap de Segur i absorbir el creixement que pugui tenir d'atenció mèdica en aquests propers anys. Això ens permet després doncs ja pensar en un nou CAP també, que volem fer a Segur Platja, al carrer Loira, i que també doncs, a partir de que tanquem ja aquest acord que ja està pres doncs, amb Santa Tecla, l'hem aprovat això aquesta setmana, doncs precisament el que farem és treballar ja amb un nou CAP, amb un programa funcional, amb Santa Tecla, amb la Generalitat, en fer un programa funcional de què haurà de tenir aquest nou CAP, quins serveis haurà de tenir. El que nosaltres demanarem és que també hi hagi urgències 24 hores, igual que té el de Calafell, i això és el que treballarem conjuntament amb Santa Tecla i la Generalitat.
0: Aquesta ampliació dona marge per 6 o 7 anys més de creixement poblacional, apunta l'Ajuntament de Calafell, mentre es prepara un nou CAP per Segur. De fet, l'Ajuntament apunta que tenen els terrenys i que es començarà a treballar el programa fundacional amb la xarxa sanitària Santa Tecla i també amb la Generalitat. Serà a Segur Platja, al carrer Loira, per donar proximitat on viu la major part de la població, a afegir la regidora de Salut a l'Ajuntament de Calafell, Elena Rubio. L'antic Tamanaco era el bar-restaurant del desaparegut tenis a l'Esplai de Segur. Ubicat a l'Avinguda d'Espanya, va ser el primer tenis que hi va haver al nucli. Aquest esport es va posar de moda entre la burgesia i els residents i estiuejants de Segur. En molts xalets s'hi havia construït fins i tot pistes privades i frontons. A Segur, si comptem amb el tenis Meixa, situat al límit de la finca de Segur Platja, a tocar del carrer Tajo, s'hi van instal·lar fins a 5 clubs de tenis més, 4 d'ells a la part alta de Segur. La idea de comunitat es va reforçar amb aquestes instal·lacions gairebé ubicades en cada una de les 5 fases d'urbanització de Segur. Aglutinaven la vida social i esportiva. Entre ells s'hi feien festes i celebracions de tota mena. Joaquim Gómez, el que va ser president del Tenis Segur, ha explicat en un llibre la història del Tenis Segur, que abans de fer-se el Club Tamanaco es va reunir amb el Costas, que era el propietari del Club de 62, que avui és el restaurant Mediterrani. Els dos es van reunir amb Fernando Roura, que era promotor d'obres a Segur. Amb altres veïns es va parlar de fer aquest lloc esportiu, a la part alta de Segur. Es van fer reunions i finalment es va decidir fer-ho. El Tamanaco, doncs, va ser el primer club de tennis que hi va haver a Segur Muntanya. Estava ubicat on hi ha l'actual cap de Segur. Va estar en funcionament fins la primera dècada d'aquest segle, quan l'Ajuntament el va adquirir per 1,5 milions d'euros per fer-hi el centre mèdic. Es composava per dues pistes de tennis, un frontó, una piscina i una sala de festes. Vist l'èxit del Tamanaco i per qüestions d'aforament, es van decidir impulsar la construcció del Club Tenis Segur. Els socis van vendre el Tamanaco per construir-lo. El club, inicialment, es volia ubicar on més tard s'hi va construir el Tenis Sant Miquel, al carrer de Mèxic. En aquell solar hi havia el camp de futbol de Segur, però tenia qualificació urbanística d'heliport. Finalment, es va desestimar. Es va poder adquirir la illa on està ubicat el club actualment. Es van construir 5 pistes i una caseta que feia de vestidor. El Club Tenis de Segur es va federar l'any 1971. Després es va construir el 77 el Tenis de Sant Miquel, al carrer Mèxic, com hem dit. El 1981 es construïa el Tenis Meixa, en el mateix emplaçament on està actualment. Per tant, doncs, el Tenis Bonavista estava ubicat a l'interior de l'illa, formada pels carrers Palestina i Comte Gómez de Orbaneja, al nord de Segur. Per tant, doncs, el 2015 es va obrir en aquell lloc l'actual cicle d'horticultura de l'Institut La Talaia de Segur de Calafell. Però ara Santa Tecla ampliarà el cap de Segur de Calafell, amb l'Ajuntament, que ha donat concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per fer aquest nou espai amb 5 noves consultes.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Tenim més notícies d'àmbit local. Segur Platja guanya una nova connexió el nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin, permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren, just en aquest punt. Una actuació que facilitarà el pas de vianants i bicicletes i reforçarà un dels eixos comercials històrics com una de les entrades a Segur Platja. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: L'Ajuntament ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Les obres començaran abans de final d'any i tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros. Un pas per vianants i per bicicletes amb rampes accessibles als dos costats que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin. Anirem dos eixos comercials importants de Segur, l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin.
0: El projecte ja està aprovat definitivament. L'obra adjudicada és per un import de més d'1.754.000 euros.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La policia local de Calafell organitzarà el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors. Titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a famílies. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. Amb l'augment progressiu de l'ús de vehicles de mobilitat personal entre els adolescents, aquesta xerrada neix amb l'objectiu de resoldre dubtes i aportar eines als familiars abans o després d'adquirir un d'aquests patinets. Durant la sessió, els agents de la policia local calafellenca abordaran qüestions fonamentals com els aspectes clau per realitzar una compra segura, la normativa vigent i les normes d'ús a la via pública, així com les responsabilitats legals de les famílies i els principals riscos associats a la conducció d'aquests vehicles. La iniciativa busca, per sobre de tot, oferir consells pràctics i de prevenció per fomentar una mobilitat segura, conscient i responsable entre els joves. De fet, doncs, hem de recordar que serà el dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda, gratuïtament, al Casal Jove de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'empresa municipal d'aigües del Vendrell construirà un emissari submarí per evacuar les aigües pluvials de la part baixa de Coma-ruga i evitar així les inundacions. És una de les mesures que ha pres l'Ajuntament després dels aiguats del passat 22 d'agost. A més, també treballa en la redacció del projecte de construcció de la xarxa de pluvials de la urbanització Brisamar. La licitació de la redacció del projecte de construcció incorporarà també un estudi previ de la cartografia, totalment detallada, amb el risc d'inundabilitat, i una cartografia de cabals normalitzats per fer estudis d'inundabilitat abans de proposar les solucions tècniques definitives. La poca diferència de cota entre el passeig marítim de Coma-ruga, el llac de Coma-ruga, els carrers de la urbanització Brisamar i la platja provoca un decalatge de temps que fins que finalment tota l'aigua en superfície acaba sortint cap al mar. Aquest fet fa necessari facilitar aquesta evacuació directament al mar a través d'un emissari submarí. Està previst que aquest emissari submarí es construeixi aprofitant la passera del port de Coma-ruga i evacuï directament a mar obert a través de les esculleres del port. Aquest emissari complementarà la xarxa pluvial amb tancs de tempesta i sortides d'aigua a la platja a través del mur del passeig marítim.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara parlem de donació de sang i plasma. L'Arbós del Penedès serà demà dimecres 30 de setembre, quan el Banc de Sang i Teixits torna a l'Arbós per dur a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Cada donació compta i pot ajudar a salvar vides. Si pots donar, et pots reservar una estona i sumar-te a aquest gest solidari. De 5 de la tarda a 9 de la nit, dimecres 30 de setembre, a la Biblioteca de l'Arbós del Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim la plana general. El Super Niño, que està gestant-se i sobreescalfant les aigües de l'oceà Pacífic des de la primavera, podria provocar 451.000 morts per calor extrema els pròxims mesos en diferents punts del món. Així ho apunta un estudi de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que fins al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus centígrads, un escalfament semblant al que es preveu d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. La suma d'aquest fenomen a l'escalfament global provocarà l'any que ve almenys un 44% de dies addicionals de calor extrema dels que s'esperarien en un any normal. A més, si s'allarga el superniño durant l'estiu, com es preveu que pugui passar, se'n poden derivar més forts. Les zones més vulnerables a aquest impacte, tal com apunta l'estudi, es concentraran a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista de països on es preveu que hi hagi més morts els pròxims 6 mesos, amb 31.000 defuncions atribuïdes a la pujada dels termòmetres, seguida d'Indonèsia i el Sudan. A Catalunya es notaran els efectes d'aquest fenomen, que ja s'apunta que poden ser diversos, tant de sequera com de massa pluges. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, ha apuntat en una entrevista que encara és aviat per predir què passarà. A la mateixa entrevista també ha afirmat que cada vegada és més probable tenir episodis de calor extrema, perquè el sistema climàtic està molt alterat. Ha enviat un missatge tranquil·litzador davant d'una possible sequera. Normalment, sobre el Pacífic, els vents alisis bufen des d'oest. Empenyen les aigües superficials càlides cap a Austràlia i Indonèsia. Això permet que davant de les costes del Perú aflori aigua freda i el clima segueixi com habitualment. Però de tant en tant aquests vents es debiliten. L'aigua calenta deixa de desplaçar-se cap a l'oest, s'acumula davant la costa sud-americana i forma una enorme llengua d'aigua, normalment càlida, que s'estén per bona part del Pacífic. És el que es coneix com el Niño i el Superniño, aquest mateix fenomen, però amb més intensitat. És tanta la intensitat que preveu l'Organització Meteorològica Mundial, organisme de les Nacions Unides, que adverteix que a principis de setembre aquest episodi del Niño pot ser el més potent mai registrat des de que es va començar a mesurar el fenomen fa 4 dècades. Les conseqüències no són iguals a tot arreu. A Austràlia, Indonèsia o al sud-est asiàtic, el Niño acostuma a afavorir les sequeres. En canvi, al Perú, l'Equador, algunes zones dels Estats Units o de l'Àfrica Oriental, sovint provoca pluges torrencials i inundacions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Ho hem dit en els titulars. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments al 2025, un 4,81% més que l'any anterior, segons l'entitat sense afany de lucre Sigre. En termes de participació ciutadana, la mitjana catalana es va situar en 122,76 grams per habitant a l'any i en 25,23 quilos per farmàcia al mes. 3.033 farmàcies catalanes ofereixen punts per dipositar els envasos buits o amb restes de medicaments. La major part dels residus del 2025 es van recuperar a la demarcació de Barcelona. Dades de la mateixa entitat afirmen que l'any passat el 74,93% dels envasos recollits es van poder reciclar. La resta es van destinar a valorització energètica. L'entitat Sigre va crear l'any 2001 per iniciativa de la indústria farmacèutica amb col·laboració amb la distribució i farmàcies. L'objectiu és garantir la gestió mediambiental correcta dels envasos buits, amb restes també de medicaments d'origen domèstic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Doncs sí, anem amb notícies del territori català, pel que el nombre de compravendes d'habitatges es va situar en 10.075 al juliol a Catalunya, la qual cosa suposa una baixada del 6,1% respecte al mateix mes de l'any passat, però un creixement del 6,6% si es compara amb el juny d'enguany, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Malgrat la caiguda interanual, el resultat és el segon més alt per un mes de juliol a la sèrie històrica de l'INE i encadena 2 anys consecutius amb xifres per sobre de les 10.000 operacions al juliol. La moderació interanual ha estat traslladada per l'habitatge usat, baixa un 8,3% fins a les 8.034 operacions, mentre que la compravenda d'habitatge nou puja un 3,7%, fins a 2.041 registres en total. La xifra més alta de compravendes d'habitatge a Catalunya en un mes de juliol a la sèrie històrica es va donar l'any passat, amb un total de 10.828 operacions aquell mes. Els resultats per sobre de les 10.000 operacions mensuals van desaparèixer a partir del 2007, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, un llindar que no es va tornar a registrar fins l'octubre de l'any 2024.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: La pensió mitjana de jubilació s'ha situat en 1.611 euros al setembre a Catalunya, un 4,5% per sobre que al setembre de l'any passat, quan va ser de 1.542 euros, segons dades actualitzades per la Seguretat Social. En total s'han abonat més d'1,22 milions de prestacions per jubilació durant el novè mes del 2026. Suposen 20.864 més beneficiaris que fa un any. El segon capítol més alt en la nòmina de les pensions han sigut les prestacions per incapacitat permanent, amb un 3,5% més i un total de menys 0,3% en transferències. Les pensions per viudetat s'han situat en 920,20 euros, les segones més altes. Per demarcacions, tot el territori català registra repunts per sobre del 4% a la pensió mitjana de jubilació. Les prestacions més altes es registren a la demarcació de Barcelona, seguida per Tarragona, Girona i Lleida. En el conjunt de l'estat espanyol, la pensió mitjana de jubilació ha sigut de 1.576 euros, un 4,5% més que fa un any, i s'han abonat més de 6,76 milions de prestacions d'aquest tipus. Entre tots els tipus de pensions, la Seguretat ha fet més de 10,5 milions de transferències al setembre, a prop de 9,5 milions de beneficiaris, amb una despesa total que s'eleva als 14.470 milions d'euros aquest mes.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, OMAC, ha actuat per primera vegada a Tarragona, ho ha fet aquest passat cap de setmana, amb la preestrena de Pau, un espectacle que ha pres com a punt de partida el llegat musical i humanista de Pau Casals. La proposta s'ha pogut veure al Teatre Tarragoní, emmarcat en la commemoració oficial del 150è aniversari del naixement del músic del Vendrell. Ha posat la música al servei d'una reflexió sobre la pau, els drets humans i la capacitat transformadora de la cultura. La direcció orquestral ha anat a càrrec del tarragoní Magí Capdevila, que s'ha estrenat en aquesta funció a la ciutat de Tarragona. Pau no és una biografia dramatitzada de Casals, sinó una proposta escènica que ha partit del seu compromís amb la dignitat humana i la llibertat. L'espectacle ha volgut traslladar al present algunes de les seves idees que el músic va defensar amb la paraula, la música i els seus actes, en un context marcat per les guerres, els desplaçaments forçats i les vulneracions dels drets fonamentals. La música de l'espectacle, de Dani López, i textos i direcció d'escena de Sergi i també Xavi Ricard. A través de Casals s'ha pogut parlar de temes universals que avui continuen sent urgents: la pau, la llibertat i la dignitat. Per tant, doncs, la preestrena també ha estat un component personal. L'espectacle és fruit de la col·laboració amb el Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i les Nacions, una entitat que treballa en la defensa dels drets col·lectius i el reconeixement dels pobles i les nacions sense estat. El projecte compta amb més del suport de l'assessorament de la Fundació Pau Casals.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La central nuclear d'Ascó ha assajat la resposta davant d'una agressió hostil externa i un incendi. També s'ha fet un exercici d'evacuació del personal com a part del simulacre d'emergència. Els responsables de la central nuclear d'Ascó han participat la passada setmana amb la resposta davant d'una agressió hostil de procedència externa dins l'entrenament anual establert al pla d'emergència interior de la instal·lació. Aquest escenari hauria comportat l'activitat i l'activació de la unitat de resposta de la Guàrdia Civil desplegada al mateix emplaçament. Addicionalment, s'ha simulat un incendi i l'activació de diverses dotacions dels bombers. També s'ha fet un exercici de localització, concentració, recompte i evacuació del personal. Una situació d'aquest tipus hauria dut els responsables de la gestió de l'emergència a declarar la categoria 3 del pla a les dues unitats.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: La regió sanitària penedesa comença el 2026 a ampliar de manera progressiva fins als 74 anys l'edat de participació en el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Departament de Salut. Fins ara el cribatge s'adreçava a persones d'entre 50 i 69 anys, però la nova planificació preveu incorporar primer les de 70 anys i anar estenent la franja cada any fins a arribar als 74 anys al 2030. Segons informa el Departament de Salut, el desplegament de la nova franja d'edat començarà durant el tercer quadrimestre d'aquest 2026. Les estimacions indiquen del Departament de Salut que aquesta ampliació permetrà detectar de forma precoç 1.205 casos addicionals de càncer colorectal cada any arreu de Catalunya. D'aquests, aproximadament el 70% es trobaran en fases inicials quan les possibilitats de curació són més elevades. A la darrera ronda del programa El Penedès es van convidar 91.461 persones, una xifra que es distribueix en 25.305 a la comarca del Baix Penedès. Per territoris, la participació al Baix Penedès va ser del 36,8%. Cap d'aquestes xifres assoleix el llindar orientatiu establert a escala europea. El càncer colorectal és actualment el tumor més diagnosticat a Catalunya si es considera conjuntament d'homes i dones. De fet, entre el 22 i el 25, les estimacions situen en 4.216 els nous casos anuals entre els homes i 2.728 entre les dones. També és la segona causa de mortalitat de càncer al país. Les persones incloses al programa reben cada dos anys una carta d'invitació per fer una prova de detecció de sang oculta en femta. El material es recull a la farmàcia indicada, la mostra es pren a casa i després es retorna perquè sigui analitzada. Si el resultat és positiu, la persona és citada per fer una colonoscòpia. Salut recorda que la presència de sang no implica necessàriament un càncer, ja que sovint es detecten lesions benignes o neoplàstiques que es poden extirpar durant una mateixa prova. El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte funciona a Catalunya des de l'any 2000. A més del cribatge, Salut assenyala que a part dels casos es

0: Punt i final a l'edició informativa d'avui dimarts 29 de setembre. Avui és Sant Miquel, el patró de la policia local i patró també de Segur de Calafell, on es celebra la Festa Major. Tornarem en properes edicions. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
1: El govern espanyol, dividit, aprova dos decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Decisió salomònica al Consell de Ministres d'aquest matí, que ha començat amb una hora de retard per les discrepàncies que ja hi havia entre el PSOE i Sumar, Joan Botà.
3: No hi ha hagut manera de quadrar el cercle entre les línies vermelles de Junts i el PNB d'una banda i Sumar, el sindicat de llogateres i la resta de socis d'esquerres de l'altra. I per això el Consell de Ministres, que tot just s'ha acabat ara, ha aprovat dos textos que mesuraran forces divendres que ve mateix. Només el segon decret, el que ho té més difícil per prosperar, inclou la renovació indefinida de tots els contractes.
1: Situació, doncs, inèdita a Madrid, on PSOE i Sumar fins i tot donaran explicacions per separat els pròxims minuts, evitant compartir taula després d'aquest Consell de Ministres. Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, les mesures d'habitatge divideixen el govern espanyol fins a l'extrem que el PSOE i Sumar expliquen els decrets per separat en dues rodes de premsa simultànies ara mateix, uns a la Moncloa, els altres al Ministeri de Yolanda Díaz. Les discrepàncies entre els socis i també la complicadíssima aritmètica parlamentària ha obligat Pedro Sánchez a aprovar dos decrets diferents. El que té més opcions de prosperar recull la prohibició de desnonar fins al 2030, també la regulació dels lloguers d'habitacions i la pròrroga automàtica i pel mateix preu dels contractes de lloguer que caduquen en els propers dos anys.
1: Això a Madrid. A Catalunya, mentrestant, aquest matí, protagonisme per les pluges, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha hagut moltes incidències a les últimes hores.
3: Al matí s'ha enviat noves alertes als mòbils perquè la gent no sortís a l'exterior fins la una del migdia al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. La tempesta afecta ara de ple bona part del litoral i prelitoral nord, especialment ara mateix les comarques gironines.
1: Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
5: Dels prop de 400 serveis relacionats amb les pluges que han hagut de fer els bombers, el més destacat és el rescat d'una dona i el seu nadó, els que la Riera de Gavà ha arrossegat dins del seu cotxe. Els han traslladat a l'Hospital de afectacions lleus. Protecció Civil demana mantenir la prudència i adequar les activitats d'aquesta tarda a la situació que tingueu allà on sigueu. Si plou a bots i barrals, millor no moure's.
1: Tot plegat ha tingut i està tenint un gran impacte en la mobilitat. Quina és la situació ara mateix, equip viari, Mariluz García?
6: Doncs per inundació de la calçada hi ha tallada la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, en direcció Llobregat, o sigui, d'entrada a Barcelona, i a 10 quilòmetres de cua la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, en direcció a Tarragona, la C58, l'autopista del Vallès, amb dos carrils tallats a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, i retencions des de Cerdanyola, també una llarga cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Barceloneta, direcció Llobregat, i de Fòrum al Nus de la Trinitat, en aquesta direcció. El transport públic, afectacions als trens d'alta velocitat, a Rodalies, limitacions de velocitat, a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i retards al Regional Sud, a Ferrocarrils, la meitat de trens del que és habitual a les línies de Sabadell i Terrassa, a la línia de l'Anoia no circulen entre Piera i Masquefa si fa servei per carretera. I al metro s'han tallat alguns accessos a estacions de l'L1, L3, 4 i 5 i la línia 3 no funciona a les EPS per acumulació d'aigua ni al Liceu en direcció a zona universitària. I al tram, les línies T1, T2 i T3 estan sense servei com a conseqüència.

0: freqüència de les pluges.
1: Doncs ja veieu que hi ha moltíssimes afectacions i gairebé ens veiem obligats a avançar la previsió del temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Aquestes pluges que ara tenim sobre el litoral gironí són les últimes o durant el dia d'avui encara n'hi hauran més?
3: No, no són les últimes i cal destacar dos aspectes. D'una banda, els models donen la possibilitat d'aiguats forts encara al litoral i prelitoral de la Costa Brava i aquest entorn, per tant, precaució. No sembla que hagin de ser tan violentes com aquests 120 litres per metre quadrat de la zona de Sant Quintí de Mediona, tota aquesta àrea del Penedès, 76 a Barcelona Fabra, 92 a Cornellà, 92 també a Cerdanyola del Vallès, són registres, per tant, ben importants en poca estona. Són aiguats locals, no pas extensos ni generals, molta precaució, i també, a hores d'ara, trobem ruixats irregulars després de la sortida de sol i el creixement de nuvolades en alguns punts de ponent i al sud. Aquests, en principi, no haurien de ser tan virulents.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: I estem canviant l'ordre habitual de la nostra portada, però abans dels esports us expliquem també que la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres perquè els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: La crisi de Ceuta pot derivar en un enduriment de la política migratòria europea. Avui, Brussel·les ha admès que entre els països també es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per provocar un atac híbrid contra Europa. Es dona la circumstància, però, que fins ara les autoritats comunitàries mai han dit que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
1: Rafinha és substituït al partit del Brasil per unes molèsties a la cuixa.
5: Ancelotti l'ha substituït al descans perquè s'ha queixat d'un dolor a la cuixa dreta, que és la mateixa zona que es va lesionar l'any passat. Veurem a les pròximes hores l'evolució d'aquestes molèsties de Rafinha. El Barça femení ja és a Roma per jugar demà el segon partit de la fase Lliga de la Champions. René Van Aasten és la novetat de la convocatòria. L'Aston Villa ha destituït la tècnica Natàlia Arroyo i al Catalunya Migdia també farem la prèvia del partit del Barça de bàsquet que juga aquesta tarda a la pista del Dubai de Xavi Pasqual.
1: Passen gairebé 7 minuts de les dues. El govern espanyol, dividit per la meitat, intenta salvar el decret d'habitatge partint-lo en dos. Una amb opcions de prosperar, d'acabar aprovant-se al Congrés, l'altra que té un futur molt complicat. Els dos textos inclouen mesures per prorrogar els lloguers i per frenar els desnonaments, però hi ha punts en els dos decrets que xoquen entre si i que, fins i tot, són contradictoris. És la sortida que ha trobat Pedro Sánchez per conciliar els interessos de socis com Junts i Sumar, que defensen mesures completament allunyades. Anem en directe al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
6: Què tal, bon dia. Sumar ha tensat la corda fins a l'últim moment i ha obligat el PSOE a acceptar part de les seves reclamacions. Les altres queden, com tu deies, en un segon decret que té un futur molt complicat. En aquest primer decret el govern espanyol millora les mesures que havia anunciat ahir. Com volia Sumar, s'amplia fins al 2030 la prohibició de desnonar persones vulnerables, tot i que hi ha moltes excepcions. Finalment, també regulen els lloguers d'habitacions i es prorroguen els contractes de lloguer que caduquen entre avui i l'1 de gener del 2029, és a dir, s'hauran de mantenir tots pel mateix preu. El decret principal també recull propostes de Junts, com rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i mesures per frenar els fons voltors i la compra especulativa. En resum, és un primer decret d'equilibris que el Partit Socialista confia salvar el Congrés. A l'espera que en doni detalls ara la ministra d'Habitatge aquí a la roda de premsa de la Moncloa, ja n'ha parlat la portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, que demana als grups generositat.
7: Durant estos días hemos visto mucha negociación, mucha política, y espero que esa política y esa negociación sea un resultado el viernes con la votación. Así que estaremos todos remando para que estos decretos salgan adelante.
6: El segon decret és monogràfic i recull la petició estrella de Sumar la renovació indefinida de tots els lloguers com passava a finals dels anys 80. És una mesura que el PSOE no veu clara i per això l'ha deixat a banda per no posar en risc tot el paquet de mesures quan es voti divendres al Congrés.
1: El xoc d'avui entre els dos partits que formen el govern espanyol és insòlid. De fet, ha anat més lluny que les últimes vegades. Com hem arribat fins aquí, Paula?
6: Doncs amb la pressió del carrer i també amb unes eleccions a la vista, tothom marca perfil amb un tema tan nuclear com és l'habitatge. Sumar ja havia avisat que es plantaria avui i s'ha negat a entrar al Consell de Ministres si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes. Sumar reclamava un decret més ambiciós, que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB i han forçat una negociació aquest matí aquí a la Moncloa in extremis, provocant que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. La solució final, aquesta que us expliquem, dividir el decret en dos, però ara mateix la divisió entre els socis del govern espanyol és tan evident que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió dels decrets. A la mateixa hora que compareixen els quatre ministres del PSOE aquí a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres, Sumar arrenca ara mateix la roda de premsa, per tant, contraprograma del tot els ministres socialistes.
1: Bé, doncs aquests dos decrets es publicaran demà al Butlletí Oficial de l'Estat i els votarà a correcuita divendres al Congrés dels Diputats en un ple extraordinari. A hores d'ara, els socis de la investidura de Pedro Sánchez, necessaris per poder convalidar els decrets, es mouen entre la decepció i la prudència, pendents de llegir la lletra petita dels decrets. El més crític fins ara és Podem. Jordi Corbalan.
0: Des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras manté que no s'han deixat arrossegar pels extrems de l'esquerra per tal de defensar els petits propietaris. Declaracions al Matí de Catalunya Ràdio abans de fer-se pública la fórmula dels dos decrets.
8: Nosaltres també hem renunciat a moltes propostes i mesures que nosaltres defensem fermament. Al final som 7 diputats de 350 i la força que tenim és la que tenim. I nosaltres no quedem arrossegats per aquesta ideologia extrema.
0: Des de Podem, Ione Belarra troba una presa de pèl trossejar les mesures en dos decrets.
9: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
0: Esquerra Republicana tampoc no s'acaba de refiar del PSOE. Sentim la diputada Elma Estrems a 3 Cat Info.
10: Genera desconfiança, perquè a més a més nosaltres no estem amb el Partit Socialista en una posició de hasta que no lo vean o lo creo, no? I per tant ens genera certa desconfiança.
0: I qui ja es dona per descomptat que divendres no votarà els decrets és el Partit Popular. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
11: Que no intenten responsabilizar al Partit Popular de su falta de mayoría. El lío montado lo tienen ellos por iniciar una legislatura sin tener una mayoría parlamentaria. Ellos se buscaron este lío en que han metido mintiendo a los españoles. Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
1: Aquestes són les reaccions polítiques, però ja sabeu que hi ha mobilitzacions al carrer que també estaven molt pendents del que passava avui al Consell de Ministres. A Barcelona, el sindicat de llogateres lamenta que la renovació automàtica dels lloguers vagi en un segon decret perquè els desnonaments, molts cops, diuen, són conseqüència justament d'això. De tota manera, creuen que tot plegat és un punt de partida i avisen que van cap a un escenari de mobilitzacions constants. Barcelona, Sara Riera.
12: Bon dia. Pel sindicat no té sentit, com dèiem, separar les mesures, però estan esperançats perquè després de molts anys d'inacció, diuen, es comença a capgirar alguna cosa. Defensen que molts països de l'entorn ja apliquen aquesta mesura perquè els contractes es renovin automàticament si no hi ha impagaments del llogater o el propietari necessita el pis per ell o per algun familiar, i creuen que Junts, un dia o altre, segurament no divendres, s'hi acabarà amollant també. Carmar Carazo, portaveu.
13: Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I per tant, jo crec que Junts per Catalunya també ha de començar a escoltar el que diuen els seus homòlegs als països del nostre entorn. No pot ser que els llogaters, cada 5 anys, estiguem exposats a una expulsió. No pot ser que tu has pagat religiosament, que si portes els teus fills a l'escola del davant, que si t'has arreglat el pis, no pot ser que et facin fora sense cap mena de justificació.
12: Per aquest dissabte ja s'han convocat mobilitzacions a tot Catalunya i el sindicat avisa que aquest serà el pa de cada dia a partir d'ara fins que hi hagi un canvi estructural en la política d'habitatge.
1: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, el sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol, que no para de créixer. Això mentre el govern d'Isabel Díaz Ayuso reclama a la delegació del govern espanyol a Madrid que els faci fora abans de 48 hores i, si no, amenaça de dur el cas als tribunals. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia. La decisió d'aprovar dos decrets no ha agradat gens aquí als impulsors de l'acampada, que reclamen totes les mesures juntes en el que anomenen el decret Mari Carmen. Per això, a l'espera de llegir la lletra petita, avisen que es queden i que la mobilització anirà més. Alicia del Río, portaveu.
15: El pueblo no quiere campañas partidistas, quiere soluciones. Así que cuanto más dividan, más nos enfadarán y más responderemos.
14: I aparteixen que encara queda molt fins divendres, quan el Congrés, a escassos 500 metres d'aquí de la Porta del Sol, votarà els dos decrets. I no descarten traslladar-s'hi per fer pressió social, perquè asseguren és el que ha fet moure el PSOE. Des de l'acampada també han respost a l'amenaça del govern d'Ayuso, que dona 48 hores al govern espanyol per desplegar la policia i fer fora les més de 500 tendes que ocupen la plaça. Valeria Racu, del sindicat.
16: Yo creo que aquí todo el mundo tiene mucho miedo. Durante demasiado tiempo las que hemos temblado hemos sido nosotras. Si es la respuesta ante el mayor problema del país es volver a palear a sus ciudadanos, pues ellos sabrán cómo se están tomando en serio lo que le estamos pidiendo como pueblo.
14: El sindicat ho té clar, es queden a sol i són des del dissabte i ja han anunciat també protestes per tot l'estat aquest cap de setmana.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta decisió del Consell de Ministres, les derivades polítiques i socials que tenen aquestes decisions sobre l'habitatge. Ara, però, quan som pràcticament un quart de tres, anem amb els efectes de les tempestes a Catalunya. Unes tempestes que han travessat el país i que han deixat registres al voltant dels 100 litres per metre quadrat i incidències importants als transports públics especialment. També hi ha hagut inundacions de carrers i de baixos i una dona i el seu nadó han estat rescatats pels bombers després que l'aigua de la Riera de Gavà arrossegués el cotxe en què anaven. Aquesta ha estat una de les sortides de més risc dels serveis d'emergència, que han rebut més de 1.200 trucades per aquest episodi d'aiguats. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències. Montse Poblet, bon dia.
17: Bon dia. L'episodi encara no s'ha acabat i s'allargarà el menys fins a la mitjanit, però cada cop està més al nord. Des de primera hora hi ha hagut registres que ronden els 100 litres a diferents punts de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, on s'ha demanat a la població, a través d'un SLR, que no sortissin de casa, que no baixessin als soterranis i que, si veien que l'aigua pujava, es refugiessin a zones altes. L'aigua ha fet pujar els nivells dels rius, com l'Anoia, que ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní, i de rieres, com la de Rubí. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, adverteix que el perill no ha acabat i que, més d'aigua, hi poden haver altres fenòmens meteorològics que poden fer mal.
18: Encara hi pot haver intensitats fortes o puntualment torrencials a les comarques del nord-est. També poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, ja ha passat al matí també, sobretot els associats a ratxes fortes de vent, algun tornado, alguna mànega. S'ha visualitzat aquest matí una mànega davant de la costa de Cambrils. També es podrien produir de manera molt local, evidentment, i molt puntual, en algun sector de Catalunya.
17: El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers porten prop de 400 serveis relacionats amb el temporal. El més greu, el rescat d'una dona i un nadó arrossegats a dins del cotxe a la Riera de Gavà. També hi ha hagut petites inundacions a escoles de Foix, Olivelles i Vilanova i la Geltrú, i s'han hagut de traslladar els usuaris de tres residències d'avis al Prat, Sant Just d'Esvern i Martorell. Imma Soler, sotsdirectora d'emergències, demana que no es baixi la guàrdia.
19: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica, informem-nos molt bé.
17: Ara mateix estem a un risc 4 sobre 6 per aiguats, que poden acumular més de 90 litres en 3 hores al litoral i al prelitoral del Barcelonès cap amunt.
1: Bé, doncs aquestes pluges torrencials han complicat molt la mobilitat al seu pas per Barcelona. Hi ha hagut afectacions greus a la Ronda de Dalt. La pluja ha inundat també baixos, pàrquings, estacions de metro de les línies 1, 3, 4, 5 i 11. A l'aeroport del Prat hi ha 90 cancel·lacions i més de 200 retards. Pel que fa als trens, el matí ha estat caòtic a les línies de Rodalies i de mitjana distància i també a l'alta velocitat. Anem a l'estació de Sants, en Alfonso.
20: Bon dia. Els retards a l'alta velocitat que han començat aquest matí a les 9 han acabat derivant van en un matí de caos a tots els transports per les fortes pluges que han caigut a la ciutat de Barcelona. Durant bona part del matí, les pantalles d'arribades a l'estació de Sants només mostraven trens amb retard, com els d'aquestes usuàries.
21: Venimos de Zaragoza a la estación de Licias y hasta aquí, hasta Barcelona Sants. Pues ha sido unos 40 minutos.
22: Salida de Zaragoza a las 8:04, era Uigo, y el de Irio me consta que también, el que salía como 10 minutitos delante nuestro, también ha salido con retraso.
20: També hi ha hagut retards i talls a diverses línies de Rodalies, com l'R3, l'R4, l'R7 i l'R8. Però les afectacions s'han anat generalitzant al llarg del matí, no només als trens. Per exemple, al tram s'han tallat les línies T1, T2 i T3, s'han cancel·lat parades d'autobusos i s'han suspès línies. Al metro s'han inundat els accessos a les andanes de diverses estacions. Als ferrocarrils de la Generalitat s'ha tallat l'R6 entre Piera i Masquefa per un despreniment. I a la Ronda de Dalt, com dèiem, també hi ha hagut importants inundacions i s'ha hagut de tallar la sortida 3 en els dos sentits de la marxa.
1: Però una de les poblacions més afectades és Torrelavit, a l'Alt Penedès, on s'han acumulat 98 litres en només mitja hora. Això ha desbordat rieres i ha deixat carrers inundats. Anem cap allà, Montse Gené, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí a Torrelavit, el riu de Villes, que passa abans per Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riu de Villes, ha agafat molt cabal de pluja, l'aigua ha desbordat els dos torrents que passen pel poble i el carrer que hi ha al mig, el del Molí, s'ha convertit en un riu, com ens explica l'alcalde Manuel Reventós.
3: Amb la quantitat d'aigua que ha plogut en mitja hora, que a més amb l'acumulació que ha plogut en pobles de més amunt, ha provocat doncs, el desbordament doncs, tant de torrents, rieres i el riu, i aquest carrer ha sigut també un afluent o un altre riu més.
2: Els veïns han estat tot el matí traient aigua i fang de les cases i del carrer com la Carme.
4: Bueno, que s'ha començat a inundar tot això, aquest carrer, i bueno, hem obert aquí, m'han trucat la meva jove que estava tota plena d'aigua dintre de casa, i llavors ja han començat a vindre i a recollir.
2: Aquí ja tenen unes fustes que posen a l'entrada de les cases perquè l'aigua no entri, per tant ja havia passat, però mai tan sobtadament i en tan poca estona. En general, a l'Alt Penedès s'ha viscut un matí de petites inundacions, però cap incident greu.
1: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida mesures per intentar pal·liar els efectes de la crisi econòmica i la pujada dels preus, que continua.
23: Catalunya migdia.
24: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
25: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
24: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y rapidez.
25: Valoro tanto el stock como el precio.
26: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
27: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Grans batutes. Grans emocions.
29: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
28: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
29: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
28: Entradesauditori.cat.
30: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Com et dius?
32: Josep.
31: On vius?
32: A Blanes.
31: 2+2?
32: 4.
31: Capital de França?
32: París.
31: Qui sóc?
32: En Peyu, no?
31: Amb qui tens el mòbil?
32: Ah, el mòbil...
31: La fibra?
32: La fibra?
31: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
32: Ah, això.
31: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
1: Catalunya migdia. És un quart i mig de tres. Els preus s'han disparat al mes de setembre per culpa, sobretot, dels carburants que estan pels núvols. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més alt des de principis de l'any 2023. Per combatre aquesta situació, provocada en bona part pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda d'una pròrroga dels descomptes en els combustibles. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
33: Bon dia. El govern espanyol manté la rebaixa a l'impost sobre els hidrocarburs fins a finals d'any. A partir de dijous, omplir el dipòsit del cotxe serà un poc més barat. Tant per la gasolina com pel dièsel, el descompte serà d'uns 20 cèntims per litre durant el mes d'octubre, de 13 cèntims al novembre i de 6 al desembre. La continuïtat d'esta mesura estarà lligada a l'evolució de la guerra de l'Iran. L'executiu espanyol també recupera una de les mesures que va posar en marxa durant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna i amb el fred a la tocar limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, la bombona de butà no podrà superar els 19,55 € i es limitarà la tarifa regulada del gas perquè no puja més del que estava previst, segons ha avançat la ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen.
0: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Yo creo que son medidas fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad.
33: Ara serà el torn del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, de presentar d'aquí pocs minuts el detall del nou paquet anticrisi a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i d'explicar també el cost que tindrà pels comptes públics entre rebaixes fiscals i ajudes directes als sectors afectats. Els dos paquets anteriors van suposar 6.800 milions d'euros.
1: Doncs precisament Brussel·les demana a tots els països europeus que estalviïn electricitat i gas ara que s'acosta el fred de l'hivern. La Comissió Europea està preocupada perquè les reserves de gas estan molt baixes per culpa de l'encariment dels preus i de la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, descarta que a curt termini hi hagi problemes de falta de gas, però diu que el bloqueig a l'estret d'Hormuz ja ha tingut un sobrecost de més de 100.000 milions d'euros en la factura energètica dels europeus. This of course
6: shows us... Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
5: Avisa que l'hivern serà complicat i emplaça els governs a limitar la temperatura d'edificis públics i apagar l'enllumenat dels carrers quan sigui innecessari. Però, sobretot, la gran prioritat de Brussel·les és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè una alta demanda de llum obliga a activar les centrals de gas i ara mateix les seves reserves són molt baixes. La situació encara es podria complicar més si Donald Trump tira endavant el seu pla de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà. Ho ha advertit el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol.
7: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
5: I és que el 50% de tot el dièsel que la Unió Europea compra a l'exterior prové dels Estats Units.
1: I ens quedem aquí a Brussel·les, Bruno, perquè la crisi de Ceuta pot provocar un enduriment de la política migratòria europea. Avui la Comissió ha admès que, entre els països, ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa.
5: Sí, que es pugui suspendre el dret d'asil a escala comunitària seria una dimensió mai vista fins ara. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, diu que la crisi de Ceuta ha marcat un punt d'inflexió.
6: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
5: Vol que els agents de Frontex, de l'Agència Europea de Control de Fronteres, participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars i que es puguin agilitzar els processos legals que cal seguir per deportar un migrant quan aquesta persona hagi entrat a Europa gràcies a un atac híbrid. Es dona la circumstància, però, que fins ara la Comissió Europea mai ha admès que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i encara menys n'ha responsabilitzat el Marroc.
1: L'Iran i els Estats Units tanquen la setmana de contactes indirectes a Nova York sense acostaments apreciables cap a una solució del conflicte. La delegació iraniana ha marxat avui de la ciutat nord-americana on s'havia desplaçat per l'Assemblea General de l'ONU. En aquest marc va presentar una proposta per desbloquejar l'estret d'Hormuz, Albert Manyà.
8: Una proposta que Trump va rebutjar però que Teheran espera que hi hagi un pronunciament oficial per part de la Casa Blanca. En tot cas, les declaracions de diferents dirigents del règim denoten un to bel·licista o, si més no, hostil. El portaveu de la Guàrdia Revolucionària ha acusat Donald Trump de ser un gran mentider i el negociador en cap, el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, posa sobre la taula les seves condicions i amenaces.
9: Tant els Estats Units com els altres països han de saber que, tal com ja havíem dit, en una regió on nosaltres no venguem petroli, ningú no en vendrà. I que si la nostra seguretat no està garantida, cap infraestructura serà segura.
8: Ara serà la mediació qatariana qui transmeti la resposta definitiva dels americans. Mentrestant, Trump ha insistit que el final del conflicte és a prop.
1: I Malàisia engega el controvertit procés de deportació d'uns 1.500 refugiats de Myanmar, entre els quals hi ha membres de la perseguida comunitat Rohingya. L'ONU, que investiga si Myanmar ha comès un genocidi contra els Rohingyas, adverteix que no es donen les condicions de seguretat imprescindibles per retornar-los de manera segura i digna, i subratlla que se'ls exposa a la possibilitat de patir persecució i tortura. Pequín, Francesc Canals.
10: Cares entre la preocupació i la resignació a bord dels autobusos en què 1.500 birmans eren traslladats aquest matí per embarcar en el vaixell que els retornarà a Myanmar. Un trasllat que és fruit de l'acord entre la Junta Militar Birmana i el govern de Malàisia i que està generant dures crítiques tant des de l'ONU com des de les organitzacions pro drets humans. Retreuen a Kuala Lumpur que els retornats no tenen garantida la seva seguretat en el país que van deixar, en particular els Rohingyas, una comunitat musulmana que Birmània no reconeix com a ciutadans. No tenen drets i són considerats apàtrides. Després d'una operació de neteja ètnica de l'exèrcit birmà contra els Rohingya el 2017, que va arribar al Tribunal Penal Internacional per genocidi, la majoria viuen en camps a territori de Bangladesh. Molts en els últims anys han aconseguit emigrar a Malàisia, on treballen en les tasques més precàries. En els últims temps han estat acusats de prendre les feines als malais. Anwar Ibrahim, primer ministre d'un país de majoria musulmana, antic presoner polític, ha acabat fent el joc als xenòfobs i pactant el retorn a Birmània en els pròxims mesos de fins a 5.000 refugiats, teòricament de manera voluntària, tot i que l'ONU no ha pogut certificar-ho de manera independent.
1: Tornem a Catalunya quan queden 30 segons per arribar a 2:45 de la tarda, perquè d'aquí a una hora i mitja el Parlament arrenca el debat de política general, marcat inevitablement pel cas de la Mari Carmen. El president Salvador Illa serà el primer d'intervenir. A partir de les 4 ho farà amb noves promeses precisament sobre habitatge. Al Palau de la Generalitat ha comparegut la portaveu del govern. Ha donat alguna pista? Sabem per on anirà el president Albert Prat? Bon dia.
11: Bon dia. Sí, la portaveu no ha volgut avançar el detall de les mesures que anunciarà aquesta tarda el president, però ha donat pistes de per on anirà. No hem d'esperar cap pla per construir més pisos públics, com en els dos últims debats, sinó que les propostes del president aniran encaminades, per una banda, a facilitar l'accés als pisos que ja estan construïts i, per una altra, a endurir la normativa actual dins els límits de la Generalitat.
12: Actuacions en el parc construït. Aquí pensem que pot haver-hi un recorregut encara d'aplicar algunes polítiques que poden formar part de les propostes del president avui, i tot l'àmbit de regulació, intervenció del mercat.
11: La portaveu també ha anunciat que l'oficina antidesnonaments que el govern va pactar amb els comuns ara fa gairebé un any entrarà en funcionament a finals d'aquest 2026 o a principis del 27.
1: Aquest debat de política general també servirà de termòmetre per mesurar la relació del govern amb els grups de l'oposició i en especial amb els seus socis preferents, Esquerra i els comuns. Tots els partits elevaran el to contra el president Illa per les crisis a l'habitatge, a l'educació i al transport públic. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
13: Hola, bon dia. El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, aprofitarà el debat per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC i presentaran un projecte propi de país que contraposaran amb el de Salvador Illa, de qui critiquen la mala gestió i la submissió davant de Madrid. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho resumia en poques paraules.
14: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió.
13: El debat de política general també és un bon moment per posar a prova la solidesa del govern. Amb l'horitzó electoral de l'any que ve, els seus aliats principals, Esquerra i els comuns, voldran marcar perfil propi i apujar el to. Els dos socis exigiran a Illa que compleixi els acords, sobretot en polítiques d'habitatge. Els republicans volen que s'incideixi en la fiscalitat i els comuns a frenar els desnonaments.
15: ERC proposa, en definitiva, pagar menys impostos per adquirir un habitatge on viure i més per comprar, per acumular.
16: Li reclamarem al president que deixi de quedar-se a mig camí, especialment en matèria d'habitatge.
13: La CUP defensarà que Catalunya pugui tenir totes les competències en habitatge, el Partit Popular prioritzarà el debat de la seguretat pública i Vox i Aliança Catalana faran bandera de les seves polítiques contra la immigració.
1: Catalunya no hi ha un registre comú que permeti quantificar l'absentisme escolar. Toni Fortesa, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què implica aquesta falta de dades?
2: Doncs no saber quants alumnes falten sovint a classe, dificultat de detectar on es concentren els casos i actuar abans que la situació es faci més greu. Segons l'entitat Equitat.org, l'absentisme pot ser un primer avís que un alumne s'està allunyant de l'escola i que pot acabar derivant en l'abandonament dels estudis. Helena Cintas, directora de recerca d'Equitat, explica què implica aquesta falta de dades registrades.
3: No ens permet saber ni quin és el nivell ni com està evolucionant, si està creixent o no està creixent, quins són els territoris més afectats, quins són els perfils, en quin moment es dona l'absentisme. Tot això és informació que permet dissenyar una estratègia efectiva contra l'abandonament escolar.
2: L'entitat defensa una política comuna a tot Catalunya amb un registre unificat i proposa estendre al conjunt del territori les experiències que ja funcionen en alguns municipis.
1: No podem sentir aquestes declaracions, Toni.
2: A més, d'altra banda, Equitat.org recorda que l'abandonament Òscar escolar prematur afecta un 13% dels joves a Catalunya. Entre l'alumnat en situació de vulnerabilitat, el percentatge s'enfila fins al 30%.
1: Passant gairebé 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
17: Grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
19: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
20: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
21: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
22: Sex.
21: Francesc.
22: Sex.
23: ¿Cómo?
21: Francesc.
24: ¡Fábregas, que no me sale!
25: O cada uno me llama como quiere.
20: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: Passant 5 minuts de 2 quarts. Avui, festivitat de Sant Miquel, la ciutat de Lleida celebra el dia central de les festes de tardor. Els balls populars i el seguici festiu han pres el protagonisme aquest migdia. Lleida, Pere Joan Álvarez.
26: El que deies, aquest migdia al carrer Major hi ha hagut seguici popular. Per ara, els lleidatans fan un bon balanç de les festes. Sentim la Laura i el Ramon.
1: No podem sentir aquestes declaracions, Pere Joan.
26: Doncs mirem de recuperar-les. Som veïns que celebren aquestes festes de tardor de Sant Miquel. Entre els balls també hi ha el de bastons, que està d'aniversari. Hem parlat amb Marçal Segarra, que és membre del ball de bastons.
32: La veritat és que molt contents, molt il·lusionats de celebrar 325 anys de ball de bastons. De fet, el d'altre dia, el 24 de setembre, va fer just 325 anys i avui, com a homenatge, no?, a aquesta commemoració, farem el ball de la Cosidoreta, un ball històric d'aquí a la ciutat de Lleida, aquí a Plaça Paeria.
34: Molt bé, hem fet un munt d'activitats, especialment amb ell, en horari infantil i activitats infantils.
35: Perquè estem vivint a l'estranger, nosaltres. I ella és anglesa i és el primer cop que vinc amb els crios perquè visquin les festes de Lleida.
26: Per cert, fa una estona dèiem, ha començat a ploure.
1: Molt bé, doncs amb aquestes dificultats tècniques que estem tenint amb els documents sonors, però ens hem pogut fer la idea de l'ambient festiu que hi ha a la ciutat de Lleida.
26: Sí.
1: Mentrestant, on tindran festa de les grosses és a Tarragona diumenge. Perquè allà a Tarragona es preparen per la 30ª edició del concurs de castells, que arribarà a una 20ª de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
0: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
5: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
0: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
6: A dintre de l'ETAP hi ha, en aquest cas, sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones a graderies. Per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre està garantit sense obstacles.
0: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, a algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
1: Hem passat per Lleida, per Tarragona, ara Barcelona.
7: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
1: Marianne Faithfull, acabem de sentir-ho, però també Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind & Fire seran alguns dels protagonistes del Festival de Documentals sobre Música Inèdit de Barcelona, que es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre als Cinemes Aribau. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra o Carla Simón. Barcelona, Òscar Callau.
8: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For An Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
9: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i ja et dic, el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
8: Pel que fa als realitzadors, els catalans Albert Serra i Carla Simón presenten documentals musicals a l'inèdit. Ell ha creat 16 moments de Mavi, amb un concert de la cantant alemanya de Vanguarda i col·laboradora de Fassbinder, Ingrid Gaben. Carla Simón presenta Flamenco, un curt on debuten el cinema musical protagonitzat per la bailaora Rocío Molina. També hi haurà films sobre músics catalans com Jordi Savall, el grup Remei de Calafresca o Raimon Lluís Llach i Quico Pi de la Serra, tots tres, al documental Els concerts de la transició. La 24a edició de l'inèdit es tancarà amb The Best Summer, dedicat a icones dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth i Bikini Hill.
1: I una cosa més abans dels esports.
10: Jo, Millán Astray, el fundador de la Legión, el tan amado de todos los humildes.
1: L'actriu basca Anne Gavarain es transforma en el fundador de la Legió Espanyola, José Millán Astray, el monòleg cabareter Cantando bajo las balas. És l'espectacle que avui arriba al Teatre Apolo de Barcelona en 6 úniques funcions, Montse Mas.
12: El muntatge endinsa el públic en la violència i la teatralitat grotesca del poder i recrea un dels episodis més recordats de la Guerra Civil, quan el militar franquista Millán Astray es va enfrontar amb l'escriptor i filòsof Miguel de Unamuno al Paraninf de la Universitat de Salamanca. Són declaracions d'Anne Gavarain a Catalunya Ràdio.
22: Nos encontramos a un Millán Astray, un militar con un ego tremendo, un exaltado, un iluminado que romantizaba y sublimaba la guerra. Entonces se enfrenta a Unamuno, que está en las antípodas, digamos, ¿no? Que es el hombre intelectual que defiende la libertad de pensamiento, el diálogo, la democracia, la cultura, el conocimiento, el arte, ¿no? Entonces, bueno, es un duelo maravilloso entre estos dos grandes egos que nos viene al pelo, además.
12: El monòleg que dialoga amb el present amb humor negre està escrit per Antonio Álamo i dirigit per Asier Andueza i compta amb la música en directe de Marc Cervera.
20: Catalunya migdia.
1: Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
1: Aquesta hora, pendents de Rafinha.
23: Que ha jugat el partit amistós entre el Brasil i Austràlia i Rafinha ha demanat el canvi per un dolor a la cuixa.

0: tota l'atenció ara mateix sobre Rafinha, perquè l'han hagut de substituir en l'amistós que ha jugat al Brasil amb Austràlia per unes molèsties físiques. Sabem com es troba el davanter del Barça, Ramon Salmurri?
1: Doncs de moment amb preocupació màxima per part del Barça, tenint en compte que Rafinha ha hagut de demanar el canvi amb aquestes molèsties, com dius, físiques a la cuixa de la cama dreta. De fet, la pròpia CBF, la Confederació Brasilera de Futbol, ha assegurat que en un comunicat que té molèsties. A partir d'aquí, la roda de premsa de Carlo Ancelotti, el tècnic de Brasil, no ha servit per sortir gaire de dubtes, però sí, si ho vols, per posar-hi un punt de pausa, perquè Ancelotti també ha parlat de lleus molèsties, per tant, tot fa indicar que no estem parlant de cap lesió important de Rafinha, que això sí, l'històric del Barça doncs ve a la memòria al final de la temporada passada, quan van en aquella concentració amb el Brasil i es va lesionar muscularment. Però vaja, que de moment Rafinha ha sortit d'inici, ha marcat de penal, ha jugat de davanter centre i ha hagut de demanar el canvi al descans, això sí, notant lleus molèsties a la cuixa de la cama dreta.
0: Per tant, rebaixem una mica totes les alarmes al voltant de Rafinha. Sembla que totes les informacions que arriben des del Brasil apunten a que serien unes molèsties lleus. Dèiem que el Barça està molt pendent de Rafinha perquè és un dels jugadors més importants d'aquest inici de temporada per l'equip de Hansi Flick i, per tant, qualsevol cosa que li passés física, qualsevol lesió, seria un problema i un inconvenient molt gran ara mateix per l'equip de Hansi Flick. Dos apunts més del Barça. Salmurri, es confirma la marxa del fins ara director general del club, Manel del Río?
1: Sí, Manel del Río, el director general del Barça plegat, en una informació que ha avançat el diari Ara, ho ha comunicat ja oficialment al club i divendres es farà efectiu. Segons expliquen des del Barça, es tracta d'una rescisió de mutu acord entre Barça i Manel del Río, que és veritat que ha estat una decisió que s'ha estat coent des de fa molt de temps. Ja moltes persones del Barça donaven per fet aquesta sortida de Manel del Río. Manel del Río, que va entrar el 2023 com a director financer i al setembre del 2025 va agafar fa també el càrrec de director general del club, un càrrec vacant des de la sortida de Ferran Reverter. De moment, la direcció general del Barça queda vacant, però Sergio Serrano, que fins fa no gaire treballava al Banc de Sabadell, serà qui ocuparà el càrrec de director financer del Barça. De fet, és un home que ja ha tingut pes en aquesta darrera assemblea i en el dibuix dels pressupostos d'aquesta propera temporada del club.
0: I el segon apunt. Avui s'han començat a vendre les entrades pel clàssic del 25 d'octubre i els preus, com sempre, cars.
1: Sí, prevenda exclusiva pels socis del club i a Punta Laia. Localitats del gol, a primera graderia, al voltant dels 480 euros. A tribuna no arriben els 1.000 euros, sinó 999, és a dir, 1.000 euros una localitat a tribuna pels socis del Barça, de moment en prevenda exclusiva de cara al clàssic del 25 d'octubre.
0: Doncs aquests són els preus, insistim, pels socis. En principi, amb descompte, pels socis, o amb preus com a mínim que haurien de ser més beneficiosos i més barats pels socis del Barça, són aquests que us ha dit el Ramon Salmurri. I avui, Salmurri, a les 7 sempre tens el Tot Costa, però avui cita especial.
1: Sí, home, avui programa especial dels 10 anys del Tot Costa des del Museu d'Història de Catalunya, amb un programa especial que han preparat el Jordi Costa i la Sònia Gelmà i que serà una mica...
0: I la redacció d'esports, sí, també, home, però sí, sobretot sí. Ells dos, sí.
1: Sí, sí, amb ells dos al capdavant, com bé saps, i que vaja, serà una mica un homenatge a una fita especial aquests 10 anys de Tot Costa Catalunya Ràdio.
0: Amb col·laboradors tertulians i convidats sorpresa, també en aquest programa especial. El Tot Costa fa 10 anys, ha fet 10 temporades al Tot Costa Catalunya Ràdio i avui, aquesta tarda, a partir de les 7, podreu viure aquesta festa de celebració del programa per celebrar aquests 10 anys. I en partits internacionals, avui es juga a partit de la Nations League, Espanya-Croàcia, Espanya sense Eric García, ja ho sabeu, ha tornat a Barcelona per precaució, i Roger Bosà, que veurà el programa del Tot Costa en directe, no, anava a dir, el partit en directe. Tenim alguna pista sobre els jugadors del Barça que podrien descansar en aquest partit?
2: A veure, hi haurà canvis en general, però descans pels del Barça jo crec que poc perquè sí que en principi Dani Olmo té números de descansar avui, aquest sí, Rodri potser també, és possible que avui el migcampista entri en aquesta rotació, però fa l'efecte que Cubarsí es mantindrà, per exemple, i també Lamine Yamal. Aleshores, Pedri està previst que avui jugui més que l'altre dia, que només va jugar 20 minuts, avui fa pinta que serà titular, i també ho pot ser Fermín, que no va jugar ni un minut dissabte passat a Wembley. Clar, ara queden 3 partits en 7-8 dies, és moltíssim, veurem com encaixa això al seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que reconeix que amb aquest format tan exigent, per força, avui haurà de fer canvis.
3: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
2: Del Barça ja sabeu que sense Eric ara en queden 6 amb la selecció espanyola, entre els quals Fermín, que ara ho dèiem, avui podria tenir protagonisme, ha estat la gran novetat en aquesta concentració de la selecció espanyola, encara no ha jugat cap minut, però és un jugador que té captivat a Luis de la Fuente.
3: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización, quiere decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
2: A qui no veurem avui un altre cop és a Roberto, el jugador de l'Espanyol, que ha tornat a quedar fora de la llista de convocats per jugar aquest Espanya-Croàcia. Per tant, s'haurà d'esperar a debutar. Encara té temps, quedaran 2 partits més, aquest dissabte o, si no, ja dimarts que ve.
0: I de la resta de partits de la Nations League, ahir va guanyar França, el blaugrana Koundé no va jugar contra Bèlgica, i la imatge del partit és Zidane, el tècnic, desfermat a la banqueta celebrant el gol de la victòria de Vitovac.
4: Va ser per la mínima 1-0-1 de França davant de Bèlgica amb gol d'Olís. I així van explicar els companys de Telefut la celebració de Zidane.
5: C'est ça que je voulais vous dire, j'attendais le moment. Il a célébré ce but-là comme s'il avait marqué, Zidane. Il a exulté.
4: Pues ja t'imagines Zidane com corre a la banda, segueix la jugada i xuta una de les pilotes de recanvi que hi havia preparada tot just uns metres per davant de la seva àrea tècnica. Aquí l'explicació del seleccionador francès.
6: No sé ni què he fet. He seguit la jugada d'en Michael i m'ha sortit així. L'he acompanyat. Ell ha començat a driblar i ha fet una acció i finalització excepcionals. He vist la pilota i havia de xutar. És una mica ridícul, però ho havia.
7: J'ai oublié de shooter dedans. Va être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
4: També he jugat ahir el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Vanat, va disputar els primers 45 minuts del partit. I avui, a banda del Croàcia-Espanya, també jugarà el República Txeca-Anglaterra, a 3:15, amb la presència del blaugrana Gordon. També a aquella hora juga l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanc i blau d'Erkusic.
0: Femení ja ha arribat a Roma, demà juguen el segon partit de la Champions i el tècnic Pere Romeu que comença a recuperar jugadores, Marcos García.
8: René Van Asten és alta a la convocatòria de Pere Romeu, a més torna a la llista Catacoll, que va descansar dissabte el partit contra el Logroño. També entren d'una tacada Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, totes campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. Es mantenen a la llista Aitana Bonmatí i Irene Paredes, que segueixen amb normalitat en dinàmica de l'equip un cop superades les seves lesions. Aquesta tarda, a 6:15, roda de premsa, a l'hora de Pere Romeu i de Carla Julià.
0: I la selecció espanyola ha donat la llista per als amistosos del 10 i el 13 d'octubre contra els Estats Units.
8: A Washington i Pensilvània, respectivament, entren a la llista les jugadores del Barça, Cata, Paredes, Patri, Serra Jordi, Pina i Vicky López. Encara no juga amb el Barça Vicky, però sí que entra en un parell de setmanes amb Espanya. La seleccionadora Sonia Bermúdez no ha convocat Aitana Bonmatí i així ho explica.
9: Aitana és una jugadora fundamental per a nosaltres. Debutó el otro día, ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero bueno, y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros, así que en cuanto, ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
8: Per totes aquestes entrades i sortides, Ait Bermúdez, que estan en permanent contacte amb el Barça. I més enllà del Barça, entren a la llista de la selecció espanyola les catalanes, Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas.
0: I a la Premier League, l'Aston Villa anuncia la sortida de Natàlia Arroyo.
8: Ha fet un comunicat aquest matí anunciant que Natàlia Arroyo no segueix com a entrenadora. L'Aston Villa és segon per la cua, amb 2 empats a la Lliga Femenina d'Anglaterra, 2 derrotes en 4 partits.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
10: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La relació...
0: Ha arribat el dia a l'Eurolliga de bàsquet, els camins del Barça i de Xavi Pasqual es tornen a encreuar.
11: Catalunya migdia.
12: Grans batutes. Grans emocions.
13: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
12: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
13: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
12: Entrades a auditori.cat.
14: Si vols ser la compra bé a Tana Carre.
15: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
16: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
0: Lliga de bàsquet, el Barça que juga a la pista del Dubai, ho dèiem abans de la pausa, Ernest Macià, és el Dubai de Xavi Pasqual.
18: Sí, l'entrenador que havia d'haver sigut l'entrenador del Barça aquesta temporada, però ja sabem, sentíem a Xavi Pasqual abans justificant, no, per què marxava del Barça. L'any passat el Barça doncs va tenir moltes baixes i doncs ell entenia que se li havia d'haver fitxat algun reforç, i davant del fet que a més no se li proveís un entorn de treball, diguem-ne, prou fiable, va decidir marxar a un club que és evident que li paga molt més i que té més recursos, això també, i per tant avui doncs serà el rival del Barça, Xavi Pasqual, que a més també és l'equip de Xenguelia, jugador que també va decidir marxar arran de l'afer Xavi Pasqual. Per tant, morbositat n'hi ha, però hem sentit a Xavi Pasqual ahir amb un perfil baix, i també perfil baix el de l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, que és home de pau, i que en tot cas només diu que bones paraules cap a un club que li va obrir les portes de l'Eurolliga, és veritat, un partit, però amb el que després va guanyar la Lliga Adriàtica, batent a la final el Partizan de Joan Penya Roy. Aquest és Alexander Sekulić.
19: One of the best moments in my career.
20: És un dels millors moments de la meva carrera, formar part d'aquest club i guanyar el meu primer títol. Per mi, primer de tot, va ser un gran honor formar part del Dubai i guanyar la Lliga. I també va significar, diguem-ne, molts moments de felicitat.
19: I'd say a lot of happy moments.
0: Doncs aquest Dubai-Barça a partir de les 6, Ernest?
18: Sí, exactament. Un quart d'hora abans hi serem.
0: I sereu a la transmissió que feu sempre dels partits de l'Eurolliga Catalunya Ràdio.
18: A veure si ve la Llobera.
0: L'Àpia. Web i a 3CAT també, esperem que la Lloberes hi vingui, sí, jo crec que sí que vindrà.
18: Sí, home, sí.
0: I el Joan Fitó també.
18: Jo compto que sí.
0: Segur que sí.
18: No sé per què.
0: I per cert que demà el Manresa ha de debutar a l'Eurocup, Ernest, sí. A la pista del Pauc de Salònica.
18: Veurem.
0: Però exacte, els forts aiguats aquest matí han alterat el pla de viatge dels jugadors.
18: Mira, el Manresa havia de volar a Atenes al migdia fa aproximadament unes 3 hores, però no, és a dir, segueix a l'aeroport del Prat, perquè el tema és que s'ha endarrerit el seu vol i s'ha reprogramat per d'aquí, d'ençà ara, una hora i mitja, però fins i tot sembla que anirà per més tard, i per tant un cop arribin a Atenes no tenen vol per anar a Tessalònica, que això està doncs més o menys a una hora i mitja amb avió. Per tant, en principi, hem de pensar que demà a 6:45 podran jugar. Quan hi arribaran? Si aquesta matinada o demà al matí? Això, la resposta la tindrem segurament durant la Transmi aquesta tarda.
0: I en ciclisme tot just hem deixat la setmana del Mundial de Ciclisme i ja som de ple en la setmana de l'Europeu, de Montreal a Ljubljana, Paula Blasi i diversos catalans més que ja preparen aquesta cita continental. Isaac Vilalta.
21: Doncs sí, tot i que a hores d'ara la participació de Paula Blasi és dubtosa pel dolor que té a les costelles després de la caiguda que la va obligar a retirar-se del Mundial. D'aquí uns minuts ja disponible el nou programa de Ràdio Volta amb l'anàlisi del Mundial amb el Joan Antoni Fletxa i l'entrevista a l'entrenador de Paula Blasi. Fran Escolà explica que durant el Mundial Blasi va estar més malalta del que va transcendir i també es mostra convençut que la catalana arribarà aviat al nivell de Demi Follering i quasi en avió d'home.
22: Sé que estarem més aviat que tard, estarem en aquest, o sigui, en aquest grau que ens falta. Però sí, el Tour sí que es va notar que estaven un grau per sobre, també és normal. O sigui, al final aquest grau t'ho dona ha d'estar enfocat tot l'any en aquests objectius, i nosaltres el Tour no ho sabíem fins al mes de juny. Diria, per la Vuelta, 100% la Paula està a focus des del novembre de l'any passat.
21: Per cert, amb o sense Blasi, qui sí que disputarà l'europeu són els catalans Joel Nicolau i Pau Miquel, Mireia Benito, Aitor Martínez, Lluna Jiménez i Naia Torrent.
0: A la Lliga Masculina de Waterpolo, aquest vespre es tanca la tercera jornada amb el Sabadell-Sant Andreu a 8:45, i des de fa ben poques setmanes a la plantilla sabadellenca hi torna a figurar un jugador que ha estat vivint aquests dies un renaixement, David.
4: És Axel Corres, que fa ben poc ha reaparegut a la Copa Catalunya després de més d'un any de baixa per un càncer testicular. L'extrem del Sabadell, de 26 anys, va patir un tromboembolisme pulmonar l'agost de l'any passat, que de retruc va revelar el càncer que tenia aleshores. I per si això fos poc, va tenir més metàstasi i li van haver d'extirpar un ronyó. Ara el jugador barceloní celebra el seu retorn a les piscines en un esport tan exigent com el waterpolo.
1: El fet de poder tornar, la veritat és que és molt il·lusionant per mi. Crec que a nivell de sensacions, òbviament, doncs encara no estic ni al 100% ni com m'agradaria estar, però ja crec que només el fet de tornar a estar en una dinàmica amb l'equip i tot, per mi és molt important i és un fet del qual estic molt orgullós.
0: I en motor, al Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso seguirà en actiu un any més. L'escuderia Aston Martin ha confirmat la continuïtat del pilot asturià de cara a la temporada 2027, també la del seu company Lance Stroll. I encara dos apunts més de motor amb la Montserrat Raya. D'una banda, retorn de Maverick Viñales a MotoGP i pendents també del Rally del Marroc.
3: Està en marxa la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids de l'any. L'etapa entre Agadir i Zagora té 268 quilòmetres de recorregut cronometrat, 636 en total. S'ha acabat fa uns minuts l'etapa per les motos amb triomf per a Ricky Brabec, d'Onda, per davant de les KTM de Daniel Sanders, que ha acabat a 23 segons, el català Edgar Canet a 44 i Luciano Benavides a 1 minut 53. Brabec se situa com a nou líder a la general d'aquest ral·li del Marroc i Canet és tercer a 43 segons. Pel que fa als cotxes, al quilòmetre 127, els nord-americans de Toyota, Quintero i Short van de moment primers. Nani Romes a quasi 3 minuts del primer. Mentrestant, al Mundial de MotoGP,

0: remuntada marroquí, el rival més feble del grup, i ara mateix, a 4 minuts perquè s'arribi al final de la primera meitat, el Barça, que guanya de 12-19-7. Recordem que el Barça ja està classificat matemàticament per a la final de dijous, que jugarà contra el Vespre hongarès, l'equip de Xavi Pasqual, també del porter Emil Nielsen, ex-blaugranes, tot plegat després dels dos triomfs del Barça en les dues jornades anteriors, el primer contra el Pinheiros brasiler i després contra el Zamalek egipci.
1: I un apunt més al dia, David?
0: Doncs en tenis, la catalana Marina Bassol s'ha classificat per disputar el quadre principal del torneig de Pequín. Ho ha aconseguit en guanyar l'última eliminatòria de la fase prèvia, la xinesa Yu, per un doble 6-4.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. I avui a les 7 tot costa, però tot costa especial. Programa especial per celebrar les 10 temporades del Tot Costa a Catalunya Ràdio. Tot això a partir de les 7 ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
2: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí.

També les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
4: A punt de fren amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música

continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Cal.
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 29 de setembre, Sant Miquel.
1: Les notícies de Calafell.
0: Santa Tecla ampliarà el cap de segur de Calafell. L'Ajuntament dona concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per a fer un nou espai amb 5 noves consultes. Ho ampliem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Segur Platja guanya una nova connexió. El nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren. La policia local de Calafell durà a terme el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa adreçada a pares, mares i tutors sobre els patinets elèctrics. El Vendrell construirà un emissari submarí per evitar les inundacions de la part baixa de Coma-ruga. S'estudiarà la cartografia del risc d'inundabilitat per proposar solucions tècniques definitives. El pròxim dimecres, 30 d'octubre, demà, el Banc de Sang i Teixits torna a l'Arbós del Penedès per dur a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Un estudi apunta que el Super Niño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments el 2025, un 4,81% més que l'any anterior. L'OMA, que porta el llegat de Pau Casals al Teatre de Tarragona. La formació actua per primer cop a la ciutat, ho ha fet aquest dissabte, amb un espectacle que ha reivindicat la pau, la llibertat i la dignitat humana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell amplia la concessió de l'antic tennis esplai, on hi ha l'actual cap de segur de Calafell, afegint el local de l'antic Tamanaco perquè la xarxa sanitària Santa Tecla pugui fer les obres d'ampliació del cap de segur. El local és de propietat municipal i restava tancat des de la seva compra. L'Ajuntament calafellenc l'havia tapiat anys enrere, ja que hi havia ocupes. El local està situat just a la finca del costat de l'actual CAP i permet la seva connexió a través d'una passarel·la coberta. El projecte planteja 5 noves consultes per absorbir la demanda sanitària de segur de Calafell, degut al creixement demogràfic que pateix el municipi, especialment en aquest nucli. També hi haurà un espai per l'atenció sanitària telefònica i telemàtica. El cost de les obres és de 600.000 euros i l'assumirà íntegrament la xarxa sanitària Santa Tecla. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Escoltem-lo.
2: Doncs sí, el que farem és ampliar el cap de segur amb un nou espai que hi ha just al costat, un local que havia sigut un antic restaurant, bar del club de tennis Esplai, que és on hi ha el cap de segur, que es deia Tamanaco i que havia sigut un bar doncs, bastant conegut i fins i tot a vegades li donava nom al propi tennis, no? I aquells locals són de l'Ajuntament, es van comprar quan també es va comprar l'antic tennis per fer el cap, i ara el que farem és ampliar doncs, la concessió que hi ha a Santa Tecla del que és el cap de segur, que per 30 anys, doncs ampliem els anys que falten de concessió amb el local aquest també nou, i això doncs facilitarà que Santa Tecla faci les obres d'aquest local, adequi aquest espai, apareixen 5 nous despatxos més per metges, per atenció mèdica, hi haurà també una zona on es podrà fer atenció mèdica telefònica i també es podrà atendre telemàticament.
0: La xarxa preveu que aquest espai pot donar un respir a l'atenció sanitària de segur de Calafell de cara als propers anys i poder posar-hi algunes especialitats, fins i tot. Cal recordar que fa un any el cap de segur va haver de traslladar la pediatria al CUAP de Calafell, ja que no hi havia espai per als metges que s'havien de posar degut al creixement d'usuaris. Escoltem de nou a Ramon Ferrer.
2: I a partir d'allí doncs, es connectarà a més l'edifici nou amb aquests locals a través d'una passera coberta, amb la qual cosa doncs queda tot comunicat, queda tot integrat, i hem trobat aquesta solució, que és una solució molt bona i que, de fet, doncs, permet ampliar el Cap de Segur i absorbir el creixement que pugui tenir d'atenció mèdica en aquests propers anys. Això ens permet després doncs ja pensar en un nou CAP, també, que volem fer a Segur Platja, al carrer Loira, i que també, doncs, a partir de que tanquem ja aquest acord que ja està pres, doncs, amb Santa Tecla, l'hem aprovat això aquesta setmana, doncs precisament el que farem és treballar ja amb un nou CAP, amb un programa funcional, amb Santa Tecla, amb la Generalitat, en fer un programa funcional de què haurà de tenir aquest nou CAP, quins serveis haurà de tenir. El que nosaltres demanarem és que també hi hagi urgències 24 hores, igual que té el de Calafell, i això és el que treballarem conjuntament amb Santa Tecla i la Generalitat.
0: Aquesta ampliació dona marge per 6 o 7 anys més de creixement poblacional, apunta l'Ajuntament de Calafell, mentre es prepara un nou CAP per Segur. De fet, l'Ajuntament apunta que tenen els terrenys i que es començarà a treballar el programa fundacional amb la xarxa sanitària Santa Tecla i també amb la Generalitat. Serà a Segur Platja, al carrer Loira, per donar proximitat on viu la major part de la població, a afegir la regidora de Salut a l'Ajuntament de Calafell, Helena Rubió. L'antic Tamanaco era el bar-restaurant del desaparegut tenis a l'Esplai de Segur. Ubicat a l'Avinguda d'Espanya, va ser el primer tenis que hi va haver al nucli. Aquest esport es va posar de moda entre la burgesia i els residents i estiuejants de Segur. En molts xalets s'hi havia construït fins i tot pistes privades i frontons. A Segur, si comptem amb el tenis Meixa, situat al límit de la finca de Segur Platja, a tocar del carrer Tajo, s'hi van instal·lar fins a 5 clubs de tenis més, 4 d'ells a la part alta de Segur. La idea de comunitat es va reforçar amb aquestes instal·lacions, gairebé ubicades en cada una de les 5 fases d'urbanització de Segur. Aglutinaven la vida social i esportiva. Entre ells s'hi feien festes i celebracions de tota mena. Joaquim Gómez, el que va ser president del Tenis Segur, ha explicat en un llibre la història del Tenis Segur, que abans de fer-se el Club Tamanaco es va reunir amb el Costas, que era el propietari del Club de 62, que avui és el restaurant Mediterrani. Els dos es van reunir amb Fernando Roura, que era promotor d'obres a Segur. Amb altres veïns es va parlar de fer aquest lloc esportiu, a la part alta de Segur. Es van fer reunions i finalment es va decidir fer-ho. El Tamanaco, doncs, va ser el primer club de tennis que hi va haver a Segur Muntanya. Estava ubicat on hi ha l'actual Cap de Segur. Va estar en funcionament fins la primera dècada d'aquest segle, quan l'Ajuntament el va adquirir per 1,5 milions d'euros per fer-hi el centre mèdic. Es composava per 2 pistes de tennis, un frontó, una piscina i una sala de festes. Vist l'èxit del Tamanaco i per qüestions d'aforament, es van decidir impulsar la construcció del Club Tenis Segur. Els socis van vendre el Tamanaco per construir-lo. El club, inicialment, es volia ubicar on més tard s'hi va construir el Tenis Sant Miquel, al carrer de Mèxic. En aquell solar hi havia el camp de futbol de Segur, però tenia qualificació urbanística d'heliport. Finalment, es va desestimar. Es va poder adquirir la illa on està ubicat el club actualment. Es van construir 5 pistes i una caseta que feia de vestidor. El Club Tenis de Segur es va federar l'any 1971. Després es va construir el 77 el Tenis de Sant Miquel, al carrer Mèxic, com hem dit. El 1981 es construïa el Tenis Meixa, en el mateix emplaçament on està actualment. Per tant, doncs, el Tenis Bonavista estava ubicat a l'interior de l'illa, formada pels carrers Palestina i Comte Gómez de Orbaneja, al nord de Segur. Per tant, doncs, el 2015 es va obrir en aquell lloc l'actual cicle d'horticultura de l'Institut La Talaia de Segur de Calafell. Però ara Santa Tecla ampliarà el Cap de Segur de Calafell amb l'Ajuntament, que ha donat concessió per 30 anys del local de l'antic Tamanaco per fer aquest nou espai amb 5 noves consultes.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Tenim més notícies d'àmbit local. Segur Platja guanya una nova connexió, el nou pas soterrani que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin, permetrà millorar la connexió entre els dos costats de la via del tren, just en aquest punt. Una actuació que facilitarà el pas de vianants i bicicletes i reforçarà un dels eixos comercials històrics com una de les entrades a Segur Platja. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: L'Ajuntament ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Les obres començaran abans de final d'any i tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros. Un pas per vianants i per bicicletes amb rampes accessibles als dos costats que connectarà el carrer Baixador amb el carrer Rin. Anirem dos eixos comercials importants de Segur, l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin.
0: El projecte ja està aprovat definitivament. L'obra adjudicada és per un import de més d'1.754.000 euros.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La policia local de Calafell organitzarà el dimarts 20 d'octubre una sessió informativa especialment adreçada a pares, mares i tutors. Titulada Patinets elèctrics, guia pràctica per a famílies. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Casal Jove de Calafell. Amb l'augment progressiu de l'ús de vehicles de mobilitat personal entre els adolescents, aquesta xerrada neix amb l'objectiu de resoldre dubtes i aportar eines als familiars abans o després d'adquirir un d'aquests patinets. Durant la sessió, els agents de la policia local calafellenca abordaran qüestions fonamentals com els aspectes clau per realitzar una compra segura, la normativa vigent i les normes d'ús a la via pública, així com les responsabilitats legals de les famílies i els principals riscos associats a la conducció d'aquests vehicles. La iniciativa busca, per sobre de tot, oferir consells pràctics i de prevenció per fomentar una mobilitat segura, conscient i responsable entre els joves. De fet, doncs, hem de recordar que serà el dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda, gratuïtament, al Casal Jove de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'empresa municipal d'aigües del Vendrell construirà un emissari submarí per evacuar les aigües pluvials de la part baixa de Coma-ruga i evitar així les inundacions. És una de les mesures que ha pres l'Ajuntament després dels aiguats del passat 22 d'agost. A més, també treballa en la redacció del projecte de construcció de la xarxa de pluvials de la urbanització Brisamar. La licitació de la redacció del projecte de construcció incorporarà també un estudi previ de la cartografia totalment detallada amb el risc d'inundabilitat i una cartografia de cabals normalitzats per fer estudis d'inundabilitat abans de proposar les solucions tècniques definitives. La poca diferència de cota entre el passeig marítim de Coma-ruga, el llac de Coma-ruga, els carrers de la urbanització Brisamar i la platja provoca un decalatge de temps que fins que finalment tota l'aigua en superfície acaba sortint cap al mar. Aquest fet fa necessari facilitar aquesta evacuació directament al mar a través d'un emissari submarí. Està previst que aquest emissari submarí es construeixi aprofitant la passera del port de Coma-ruga i evacuï directament a mar obert a través de les esculleres del port. Aquest emissari complementarà la xarxa pluvial amb tancs de tempesta i sortides d'aigua a la platja a través del mur del passeig marítim.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara parlem de donació de sang i plasma a l'Arbós del Penedès. Serà demà dimecres 30 de setembre, quan el Banc de Sang i Teixits torna a l'Arbós per dur a terme una nova jornada de donació de sang i plasma. Cada donació compta i pot ajudar a salvar vides. Si pots donar, et pots reservar una estona i sumar-te a aquest gest solidari. De 5 de la tarda a 9 de la nit, dimecres 30 de setembre, a la Biblioteca de l'Arbós del Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim la plana general. El Super Niño, que està gestant-se i sobreescalfant les aigües de l'oceà Pacífic des de la primavera, podria provocar 451.000 morts per calor extrema els pròxims mesos en diferents punts del món. Així ho apunta un estudi de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que fins al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus centígrads, un escalfament semblant al que es preveu d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. La suma d'aquest fenomen a l'escalfament global provocarà l'any que ve almenys un 44% de dies addicionals de calor extrema dels que s'esperarien en un any normal. A més, si s'allarga el Super Niño durant l'estiu, com es preveu que pugui passar, se'n poden derivar més forts. Les zones més vulnerables a aquest impacte, tal com apunta l'estudi, es concentraran a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista de països on es preveu que hi hagi més morts els pròxims 6 mesos, amb 31.000 defuncions atribuïdes a la pujada dels termòmetres, seguida d'Indonèsia i el Sudan. A Catalunya es notaran els efectes d'aquest fenomen, que ja s'apunta que poden ser diversos, tant de sequera com de massa pluges. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, ha apuntat en una entrevista que encara és aviat per predir què passarà. A la mateixa entrevista també ha afirmat que cada vegada és més probable tenir episodis de calor extrema, perquè el sistema climàtic està molt alterat. Ha enviat un missatge tranquil·litzador davant d'una possible sequera. Normalment, sobre el Pacífic, els vents alisis bufen des d'oest. Empenyen les aigües superficials càlides cap a Austràlia i Indonèsia. Això permet que davant de les costes del Perú aflori aigua freda i el clima segueixi com habitualment. Però de tant en tant aquests vents es debiliten. L'aigua calenta deixa de desplaçar-se cap a l'oest, s'acumula davant la costa sud-americana i forma una enorme llengua d'aigua, normalment càlida, que s'estén per bona part del Pacífic. És el que es coneix com el Niño i el Super Niño, aquest mateix fenomen, però amb més intensitat. És tanta la intensitat que preveu l'Organització Meteorològica Mundial, organisme de les Nacions Unides, que adverteix que a principis de setembre aquest episodi del Niño pot ser el més potent mai registrat des de que es va començar a mesurar el fenomen fa 4 dècades. Les conseqüències no són iguals a tot arreu. A Austràlia, Indonèsia o al sud-est asiàtic, el Niño acostuma a afavorir les sequeres. En canvi, al Perú, l'Equador, algunes zones dels Estats Units o de l'Àfrica Oriental, sovint provoca pluges torrencials i inundacions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Ho hem dit en els titulars, Catalunya va recollir més de 1.000 tones de residus de medicaments al 2025, un 4,81% més que l'any anterior, segons l'entitat sense afany de lucre Sigre. En termes de participació ciutadana, la mitjana catalana es va situar en 122,76 grams per habitant a l'any i en 25,23 quilos per farmàcia al mes. 3.033 farmàcies catalanes ofereixen punts per dipositar els envasos buits o amb restes de medicaments. La major part dels residus del 2025 es van recuperar a la demarcació de Barcelona. Dades de la mateixa entitat afirmen que l'any passat el 74,93% dels envasos recollits es van poder reciclar. La resta es van destinar a valorització energètica. L'entitat Sigre es va crear l'any 2001 per iniciativa de la indústria farmacèutica amb col·laboració amb la distribució i farmàcies. L'objectiu és garantir la gestió mediambiental correcta dels envasos buits, amb restes també de medicaments d'origen domèstic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Doncs sí, anem amb notícies del territori català, pel que el nombre de compravendes d'habitatges es va situar en 10.075 al juliol a Catalunya, la qual cosa suposa una baixada del 6,1% respecte al mateix mes de l'any passat, però un creixement del 6,6% si es compara amb el juny d'enguany, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Malgrat la caiguda interanual, el resultat és el segon més alt per un mes de juliol a la sèrie històrica de l'INE i encadena 2 anys consecutius amb xifres per sobre de les 10.000 operacions al juliol. La moderació interanual ha estat traslladada per l'habitatge usat, baixa un 8,3%, fins a les 8.034 operacions, mentre que la compravenda d'habitatge nou puja un 3,7%, fins a 2.041 registres en total. La xifra més alta de compravendes d'habitatge a Catalunya en un mes de juliol a la sèrie històrica es va donar l'any passat, amb un total de 10.828 operacions aquell mes. Els resultats per sobre de les 10.000 operacions mensuals van desaparèixer a partir del 2007, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, un llindar que no es va tornar a registrar fins l'octubre de l'any 2024.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: La pensió mitjana de jubilació s'ha situat en 1.611 euros al setembre a Catalunya, un 4,5% per sobre que al setembre de l'any passat, quan va ser de 1.542 euros, segons dades actualitzades per la Seguretat Social. En total s'han abonat més d'1,22 milions de prestacions per jubilació durant el novè mes del 2026. Suposen 20.864 més beneficiaris que fa un any. El segon capítol més alt en la nòmina de les pensions han sigut les prestacions per incapacitat permanent, amb un 3,5% més i un total de menys 0,3% en transferències. Les pensions per viudetat s'han situat en 920,20 euros, les segones més altes. Per demarcacions, tot el territori català registra repunts per sobre del 4% a la pensió mitjana de jubilació. Les prestacions més altes es registren a la demarcació de Barcelona, seguida per Tarragona, Girona i Lleida. En el conjunt de l'estat espanyol, la pensió mitjana de jubilació ha sigut de 1.576 euros, un 4,5% més que fa un any, i s'han abonat més de 6,76 milions de prestacions d'aquest tipus. Entre tots els tipus de pensions, la Seguretat ha fet més de 10,5 milions de transferències al setembre, a prop de 9,5 milions de beneficiaris, amb una despesa total que s'eleva als 14.470 milions d'euros aquest mes.
1: L'informatiu,

0: L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, OMAC, ha actuat per primera vegada a Tarragona, ho ha fet aquest passat cap de setmana, amb la preestrena de Pau, un espectacle que ha pres com a punt de partida el llegat musical i humanista de Pau Casals. La proposta s'ha pogut veure al Teatre Tarragoní, emmarcat en la commemoració oficial del 150è aniversari del naixement del músic del Vendrell. Ha posat la música al servei d'una reflexió sobre la pau, els drets humans i la capacitat transformadora de la cultura. La direcció orquestral ha anat a càrrec del tarragoní Magí Capdevila, que s'ha estrenat en aquesta funció a la ciutat de Tarragona. Pau no és una biografia dramatitzada de Casals, sinó una proposta escènica, que ha partit del seu compromís amb la dignitat humana i la llibertat. L'espectacle ha volgut traslladar al present algunes de les seves idees que el músic va defensar amb la paraula, la música i els seus actes, en un context marcat per les guerres, els desplaçaments forçats i les vulneracions dels drets fonamentals. La música de l'espectacle, de Dani López, i textos i direcció d'escena de Sergi i també Xavi Ricard. A través de Casals s'ha pogut parlar de temes universals que avui continuen sent urgents: la pau, la llibertat i la dignitat. Per tant, doncs, la preestrena també ha estat un component personal. L'espectacle és fruit de la col·laboració amb el Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions, una entitat que treballa en la defensa dels drets col·lectius i el reconeixement dels pobles i les nacions sense estat. El projecte compta amb més del suport de l'assessorament de la Fundació Pau Casals.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La central nuclear d'Ascó ha assajat la resposta davant d'una agressió hostil externa i un incendi. També s'ha fet un exercici d'evacuació del personal com a part del simulacre d'emergència. Els responsables de la central nuclear d'Ascó han participat la passada setmana amb la resposta davant d'una agressió hostil de procedència externa dins l'entrenament anual establert al pla d'emergència interior de la instal·lació. Aquest escenari hauria comportat l'activitat i l'activació de la unitat de resposta de la Guàrdia Civil desplegada al mateix emplaçament. Addicionalment, s'ha simulat un incendi i l'activació de diverses dotacions dels bombers. També s'ha fet un exercici de localització, concentració, recompte i evacuació del personal. Una situació d'aquest tipus hauria dut els responsables de la gestió de l'emergència a declarar la categoria 3 del pla a les dues unitats.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: La regió sanitària penedesa comença el 2026 a ampliar de manera progressiva fins als 74 anys l'edat de participació en el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Departament de Salut. Fins ara el cribatge s'adreçava a persones d'entre 50 i 69 anys, però la nova planificació preveu incorporar primer les de 70 anys i anar estenent la franja cada any fins a arribar als 74 anys al 2030. Segons informa el Departament de Salut, el desplegament de la nova franja d'edat començarà durant el tercer quadrimestre d'aquest 2026. Les estimacions indiquen del Departament de Salut que aquesta ampliació permetrà detectar de forma precoç 1.205 casos addicionals de càncer colorectal cada any arreu de Catalunya. D'aquests, aproximadament el 70% es trobaran en fases inicials quan les possibilitats de curació són més elevades. A la darrera ronda del programa El Penedès es van convidar 91.461 persones, una xifra que es distribueix en 25.305 a la comarca del Baix Penedès. Per territoris, la participació al Baix Penedès va ser del 36,8%. Cap d'aquestes xifres assoleix el llindar orientatiu establert a escala europea. El càncer colorectal és actualment el tumor més diagnosticat a Catalunya si es considera conjuntament d'homes i dones. De fet, entre el 22 i el 25, les estimacions situen en 4.216 els nous casos anuals entre els homes i 2.728 entre les dones. També és la segona causa de mortalitat de càncer al país. Les persones incloses al programa reben cada 2 anys una carta d'invitació per fer una prova de detecció de sang oculta en femta. El material es recull a la farmàcia indicada, la mostra es pren a casa i després es retorna perquè sigui analitzada. Si el resultat és positiu, la persona és citada per fer una colonoscòpia. Salut recorda que la presència de sang no implica necessàriament un càncer, ja que sovint es detecten lesions benignes o neoplàstiques que es poden extirpar durant una mateixa prova. El programa de detecció precoç de càncer de colon i recte funciona a Catalunya des de l'any 2000. A més del cribatge, Salut assenyala que a part dels casos es poden prevenir evitant el tabac, mantenint un pes saludable, practicant activitat física, seguint una alimentació equilibrada i limitant el consum d'alcohol.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Punt i final a l'edició informativa d'avui dimarts 29 de setembre. Avui és Sant Miquel, el patró de la policia local i patró també de Segur de Calafell, on es celebra la Festa Major. Tornarem en properes edicions. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
2: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Tot el que buscava tenia ben a prop.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen foren a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love.
4: Hi ha moments que són per només tu i jo. Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí.

migdia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.